0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els pantans superen l'estiu més càlid de la història amb el 76,7% de les reserves. L'evaporació ha estat més alta que altres anys. Dos de cada tres llars catalanes omplen la meitat, o més, de la seva cistella amb marca pròpia i de proximitat. Segons l'estudi, el 67,3% de les famílies catalanes destinen la meitat de la seva cistella habitual a productes de marca de l'establiment on compren. 14 maratons en 14 dies, el repte solidari de 600 quilòmetres que acabarà a la Jonquera. Ramon Jesús Cansino va sortir diumenge de Ginebra i recorrerà més de 40 quilòmetres diaris per recaptar fons contra el càncer, una malaltia que ha afectat de prop la seva família.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Canticel, un dels poemes més coneguts de Carner, en la veu de Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
5: Hola, soc Ara Benlavi. El poema que he escrit es diu L'avi i el tractor, i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre m'agraden els tractors. L'avi i el tractor. Havia llaurat amb l'ase fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina, i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'ase per poder-lo remolcar. L'ase es va clavar de por i no avançava ni un pas. No ve prou les cries ara. Arri, que no arrencaràs, el rebre xuriacades. Brama, l'ase, a mi no. Mira si amb les carretades pots fer caminar el tractor.
4: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Nice, poesia.
7: Abonar-se a Saba és un win-win.
8: Un què?
7: Un win.
8: Un o dos?
7: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
8: Apa, quin win!
7: Doble win, doble d'avantatges.
9: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bona tarda, Vila-sacra i Empordà. Us heu donat compte de que a la tele hi ha canals d'un partit polític i altres d'un altre. I programes d'esquerres i hi ha programes de dretes. I el mateix amb els tertulians o entrevistes. Fot tot pena i fàstic. Una abraçada a tots el que feu una ràdio tan genial que ens permet no veure tanta merda.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: apassionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
1: Que bo!
2: En alguns parlars del català, quan hi ha una vocal neutra, una E, entre una consonant random i una R, o entre una R i una consonant random, aquesta neutra sol desaparèixer. De però, passem a pro. De carabassa, passem a carbassa. De veremà, passem a vermà. D'embarassada, passem a embrassada. I això no només passa en casos aïllats, també passa quan s'ajunten certes paraules. Passem de per aquí a per aquí. De per allà a per allà. De per exemple a per exemple. De per això a per això. I una cosa cal dir del per això, que com s'assembla tant al però, fem servir per això com si fos un sinònim. No arribaré a dinar, intentaré venir després per això. Aquí per això és el mateix que però. No arribaré a dinar, intentaré venir després però. Quan traduïm aquests per això per por eso en castellà, ens deletem instantàniament com a catalanoparlants. No llegaré a comer, intentaré venir després por eso. I la gent se't queda com, por eso qué?
1: La nit.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: A l'Empordà, el debat gira entorn de la seguretat, concretament de la de l'AP7, on denuncien la presència constant de bandes organitzades i, de fet, demanen un pla de xoc urgent. Pere Iglesias, un pla de xoc amb més Mossos i també amb més videovigilància, oi? No sé si em sents?
2: Efectivament, hola, Jèssica. La diputada de Junts, Sònia Martínez, antiga alcaldessa de la Jonquera, ha defensat en la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya una proposta per reforçar la seguretat de l'AP7. Martínez diu, l'AP7 del seu pas per les comarques de Girona s'ha convertit en un corredor de la impunitat. Escolteu, si us sembla bé, una part de la seva exposició davant de la Comissió del Parlament.
3: La pròpia unitat operativa de mobilitat dels Mossos d'Esquadra té identificats un centenar de delinqüents que operen de manera sistemàtica, punxant rodes, roben a benzineres, sostreuen combustible, saben com fer-ho, saben on fer-ho i massa sovint també saben que no passarà res. Però qui en paga les conseqüències? Doncs principalment parlem de persones grans, també de turistes que arriben a Catalunya i que en comptes d'una benvinguda doncs pateixen un robatori. Per tant, això no és només un problema de seguretat, és també un problema de reputació. Les comarques gironines viuen en bona part del turisme i la percepció d'un territori on et roben només creuar la frontera és una realitat que perjudica directament el nostre principal motor econòmic.
2: La diputada reclama més presència policial i un pla de biovigilància. Escoltem les seves demandes i reclamacions d'abans de la comissió parlamentària.
3: Primer, demanem reforçar els efectius de la unitat operativa de mobilitat i la unitat d'investigació especialitzada en aquests tipus de delictes a la P7 gironina, perquè la presència policial sabem que és el primer element dissuasiu. També demanem un pla específic de videovigilància i controls aleatoris, amb implicació també de les empreses de les àrees de servei. Demanem campanyes de prevenció en diverses llengües per alertar els turistes i demanem recursos tècnics i recursos tecnològics pels Mossos d'Esquadra.
2: Certament, a les comarques gironines hi ha una preocupació per aquest tema i la diputada Sònia Martínez se n'ha fent ressò. Demana que les persones que circulen per l'AP7 estiguin segures i que se sentin ben acollides a les comarques gironines.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Torna a connectar amb la vida.
6: Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre, la que porta la nostra cultura arreu del món, el que la manté viva, el que s'organitza per transformar el seu barri, la que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Festa soci d'Òmnium Cultural.

0: victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i tement la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.

0: L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de mig milió de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
1: L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
0: Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'Eurom.
2: Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
0: Farem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
3: Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
1: No. Hi ha això, memòries i cites que diuen: jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'emportava el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
2: Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, el front de l'Ebre, i la societat civil, la població a Catalunya, que a més ja havia acollit centenars de milers, un milió de refugiats, un milió o potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagina't la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin, en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobarien.
0: Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixer, director de l'Eurom.
4: En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència i d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les alliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etcètera, etcètera, doncs hi va haver episodis de repressió, com també els franquistes quan van entrar a sac.

0: L'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
1: El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obre la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el Pertús o l'Evolú comencen a estar realment desbordats.
0: Això es notarà sobretot amb la manca d'infraestructures adequades per acollir aquell volum tan gran de persones. Però tampoc es pot dir que l'estat francès no sabés que hauria d'acollir-los. De fet, el novembre del 38, només uns dies abans de la derrota a l'Ebre, el govern francès aprova un decret que preveia agrupar en camps d'internament el que s'anomenava per llei estrangers indesitjables. Això s'aplicarà sobretot a militars i persones significades políticament, però també a homes joves que creuaran la frontera. Separats de les seves famílies, són internats en camps poc adequats i on són tractats pràcticament com delinqüents.
2: D'una forma improvisada totalment, doncs el govern francès situa en aquests camps de sorra per fer com uns campaments de refugiats, com veiem, per desgràcia, en altres llocs del món, improvisats, que en teoria han de ser temporals, perquè ho regressi tothom, la majoria de població possible, per això ho van fer el sud de França, perquè van dir la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no només no tornen, tornen molts, però vull dir no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
3: S'improvisen aquests camps. Hi ha el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers. El que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu al govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir a Espanya.
0: De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França fugint de la guerra i la repressió tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
1: Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar, no hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa és que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat, perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
0: L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
4: Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
2: L'opinió pública, doncs, bueno, no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és, bueno, és una humiliació.
1: Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Bueno, hi ha un testimoni que és molt clar, que per exemple quan entraven en el poble d'Agde, bueno, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, bueno, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos, rojos era un insult bastant generalitzat, i poca gent s'atensava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia, eh?

0: Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
1: Hi ha combois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent i en un primer moment el govern franquista diu no, porteu més republicans que els vull jutjar, els vull internar aquí, ja no en camps de concentració sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir no, he de parar aquestes repatricions forçoses. Però hi va haver repatricions forçoses en convois, cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del sud, gent anarquista, com he dit, de la CDT, etcètera, Esquerra Republicana també, bueno, altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó, durant molts anys algunes,
0: A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
2: Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te amb un camp d'internament a França, morint-te de gana o de fred o de qualsevol enfermetat, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes doncs no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
3: Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
4: Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlés. Jo estic als Jalés Surmer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre's luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes, sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten i quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.

0: de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento.
1: Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs, que el patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc es recupera, tot i que l'esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar cartes, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen felicitat. Amb molt d'amor, Laura.

0: Amb la repatriació de centenars de milers d'espanyols, l'exili va canviar. El govern francès va relaxar algunes de les mesures restrictives contra els republicans i fins i tot va començar a aplicar-se una política de reagrupament familiar que alleugerirà el dolor de moltes persones. Homes i dones en edat de treballar sobreviuran buscant feines de tota mena. Aquells que encara viuen dins de camps de refugiats trobaran l'oportunitat de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns llocs on les condicions eren extremadament dures.
1: Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcarès i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixava de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment, veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen, hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs que on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells diuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
0: No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
2: La reimmigració o el reexili a Mèxic o altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, i inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu, també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
0: Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
3: Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
4: Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no?, que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el CEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no?, que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Però al final suposo que no era una qüestió monetària, sinó una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat, saps? No era tant una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
0: L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
2: Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec més o menys no se'ls hi va prohibir, no se'ls va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i

0: Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador, l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i criaran les seves famílies als països d'acollida.
1: El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
2: Iaia, vols jugar amb mi?
3: A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran per depèn de què.
2: Jo... Tu què feies a la meva edat?
3: Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
2: Uala, que guai! I on vas anar?
3: Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya, però quan tenia la teva edat vaig emigrar a França.
2: I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
3: No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern. Però vam sobreviure de la millor manera possible.
2: Quan vam anar nosaltres també feia fred.
3: Ho sé, ho sé. Tu saps qui és Pablo Neruda?
2: Em sona. És un escriptor, no?
3: Sí, va ser un poeta. I la iaia i l'avi li devem la vida a aquest home.
2: Éreu amics? Us vau ajudar?
3: Bueno, algun cop vam parlar. Mira, quan estàvem a França, en Pablo Neruda va decidir que ens portaria a Xile. Llavors va portar un vaixell que va creuar molts oceans i ens va venir a buscar. Vam estar quasi un mes en el vaixell. Jo tenia 7 o 8 anys, com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però a la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà, tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava... Va ser un mes d'aventures. Tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
2: Per què no s'haurien de rebre?
3: Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar. Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula. Vols saber què va passar quan vam arribar a Xile?
2: Sí, sí. Us van acollir bé?
3: I tant! Millor del que esperaven. Però saps què? Jo crec que la dona del Pablo Neruda el va ajudar molt a organitzar-ho tot. Un dia vaig parlar amb ella. T'hauria caigut genial. Em recorda la mama. Quan vam arribar, el poble xilè va ser molt amable. Ens van donar roba, menjar, cases... I els hi vam ensenyar els costums d'aquí, el menjar i tot el que representava qui era.
2: O sigui, que va anar bé allà?
3: Va anar molt bé. Vaig estar uns anys allà i va ser quan vaig conèixer l'avi. Uns anys després vam tornar a les nostres cases i vam tenir a la teva mare. I ara estem aquí, amb tota la família unida.
2: Que interessant. Vull que m'expliquis més. Li preguntaria també a la profe. Segur que als meus amics els encantarà la teva història.

L'exili republicà és una de les dures conseqüències de la victòria franquista a Espanya, però també en recorda moments actuals en què milers de persones pateixen el maltractament d'autoritats i societat quan arriben a països estrangers fugint de la guerra, la persecució política, la fam o la misèria. Segons un estudi de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, el 2023 es van registrar més de 100 milions de persones obligades a marxar de casa. Moltes d'elles, com va passar a Espanya durant la guerra contra el franquisme, fugen a altres parts del seu país. Altres, com amb l'exili republicà, marxen a altres països, on sovint són rebuts amb suspicàcies o controlats per les autoritats. També n'hi ha que moren durant la fugida, i d'altres que viuen en camps de refugiats que semblen més una presó que un espai d'ajut humanitari. Al capítol d'avui hem conversat amb l'historiador Jordi Guixé i Coromines, director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. També hem parlat amb David González, col·laborador de l'Eurom, llicenciat en Història i màster en Turisme Cultural.

0: Cultural i amb Laia Aranyó Vega, doctora en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora associada de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica documental a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més. Bona nit.
3: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
4: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
5: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
4: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
5: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
4: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
6: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: A nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
3: Visita núcleo.school.
4: Propostes en xarxa.
5: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
6: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
5: Un espai per reflexionar de manera conscient.

de Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.

0: Giovanni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Lai lo leri lai lai lai la. Lari la la la la lai lai la.
4: Hi ha qui es paralitza davant del canvi. I qui sent un impuls imparable. Tu tries.
5: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
6: Toc, toc. Què? Doncs...

0: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Carrer Méndez Núñez 5-7, Figueres.

0: és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem obligar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
1: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
2: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
3: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
4: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
5: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
2: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
1: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sense

0: Bona nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Vulpellac.
0: Situat al Baix Empordà, també rep el nom de Castell dels Sarriera, atesa la íntima vinculació que hi van tenir durant molts anys. L'any 1287, Guillem de Palol era feudatari dels Pere Tallada i senyor de Vulpellac. El 1322 va passar mans del Sant Sadurní. Va ser llavors quan es va iniciar la nissaga en passar a Guillem Sarriera, quan es va casar amb Sibila de Sant Sadurní. Amb els anys, l'hegemonia dels Sarriera s'estendria també als castells d'Anglès, Montsoriu, Cartellà i Solterra. Hi va haver personalitats molt reconegudes en aquest llinatge. Arnau Sarriera, metge prestigiós, o Joan Sarriera, net de Guillem, que va ser general de l'exèrcit del conestable Pere de Portugal i Renat d'Anjou durant l'enfrontament entre Joan II d'Aragó i les institucions catalanes a la Guerra Civil Catalana de 1462 al 1472. També hi destaca Miquel Sarriera, fill d'Antoni Sarriera, senyor de Vulpellac, durant la primera meitat del segle XVI i que va estar relacionat amb diferents fets com l'assassinat a Barcelona del baró de Llagostera i de Valdiri d'Agullana. També va ser el protagonista de la transformació del castell en el magnífic palau senyorial que ara presideix el nucli. En una finestra d'estil renaixentista del 1533 hi ha la inscripció Ego sum qui pecavi, que vol dir jo sóc el que va pecar. Aquesta inscripció la va fer gravar Miquel Sarriera arreu del palau, a les vigues, a les llindes i també a les rajoles del paviment. Tot això va donar origen a una llegenda. La llegenda.
2: Miquel Sarriera, corsecat per la gelosia i convençut que la seva dona l'enganyava amb el senyor de Cruïlles, va torturar-la i la va emparedar viva en una cambra del castell. Quan va descobrir massa tard que les seves sospites eren falses i que només eren calúmnies escampades per aquest senyor en sentir-se rebutjat per la senyora de Sarriera, també el va fer matar i se'n va anar a Roma a redimir-se. Quan va tornar, es va lliurar a una vida de penitència. Va cridar un operari per dur a terme una ràpida reforma i un bon dia aparegueren gravades les misterioses paraules en l'escut de la baronia que presideix el pati d'armes i per tot arreu. Ego sum qui pecavi. Jo sóc el que va pecar.
0: En trobareu més dades a forallac.com i el podreu veure a Castells de Catalunya i Espanya.es. També podeu consultar el llibre Llegendes de Castells Catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, molt bon dia. Mira, això que, per exemple, surt per la tele, que surt una mare que està buscant un fill o una filla o el que sigui. Resulta que aquesta senyora, la que sigui, ha agafat i ella, en el seu temps, ha abandonat dos o tres fills. Una l'han agafat a l'inclusa, l'altra l'han agafat uns pares. Ella s'ajunta amb un altre home i en aquell pot tenir tres i quatre fills i en aquell es pot mantenir. Això és el que jo no comprenc, o potser és que sóc una mica tonta. Molt bé.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
7: Ràdio La Sacra.
5: Repetiràs.
8: Això!

Hi ha formigues que cultiven els seus propis aliments com si fossin autèntics agricultors. Una espècie de formigues talladores de fulles, especialment del gènere Ata, no mengen directament les fulles que recullen. Les transporten fins al seu niu, on les masteguen i utilitzen com a substrat per a cultivar un fong. Aquest fong és el seu aliment principal. El més sorprenent és que les formigues mantenen una autèntica agricultura organitzada. Eliminen altres microorganismes que podrien competir amb el fong. Retiren les parts contaminades i, fins i tot, utilitzen bacteris que produeixen substàncies capaces d'ajudar a protegir els seus cultius. A més, les formigues tenen feines especialitzades. Algunes tallen les fulles, d'altres les transporten. Unes cuiden els jardins de fongs i algunes s'encarreguen de retirar els residus. La colònia funciona gairebé com una enorme granja subterrània. Aquesta relació entre formigues i fongs és molt antiga. Els científics calculen que aquesta forma d'agricultura existeix des de fa uns 60 milions d'anys, molt abans de que apareguessin els primers agricultors humans.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Empúria Brava, quan passis per davant...
2: Mira, para,
1: para... Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
3: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
2: Uau!
1: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Atura't-hi a l'hora que vulguis.
4: Pensa en un producte.
5: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dóna't una oportunitat.
6: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
7: Ministrius de llars.
8: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
7: Ministrius de llars.
8: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
9: Informació, música, entreteniment.
10: Un acord harmònic de paraules altes, bellesa endins, penetra. Una, potser, dissonància i encara crema més. Ens envolta un vol immens de galàxies, la nit inacabable, i acompanyen infinits mons aquestes mans, aquestes quatre notes, l'ireta, aquestes quatre notes, l'iró. Som instruments de la cançó, cantats per ella. Que ella ens acordi i ens concedeixi a cada pas, a compàs, el to que toqui tocar. I quan li sembli que correspongui, quan li convingui, quan ella vulgui, quan ja li vingui, que faci el ple. I el fa, i esclata, i... Després, passat l'esclat, passa un airet molt fi de melodia. I ja al final, un acord trencant-se, de pètals de seda desfent-se en polsim, cau sobre nosaltres.
11: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
8: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
12: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
8: Una explosió de gas destrossa part d'un hotel de Peralada i deixa un ferit crític i un de lleu. Els bombers han precintat tot l'establiment per la gran afectació causada per la deflagració, que també ha provocat un incendi en diverses estances. Els furts creixen un 40,3% i els ciberdelictes es disparen un 450% a Banyoles. Les sustraccions de vehicles augmenten un 50%, mentre que el conjunt de la criminalitat puja un 8,5% durant el primer semestre de l'any. Dos incidents amb joves violents sense bitllet en trens regionals fan intervenir la policia a Figueres. Un jove hauria amenaçat i empentat una interventora després que li reclamés que pagués el trajecte i baixés del tren.
12: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cremen una estelada penjada a la Torre des Baluart, un edifici del segle XII protegit de Cadaqués. L'Ajuntament ha condemnat els fets i ha assenyalat que es tracta d'una falta de respecte molt greu cap a Cadaqués i cap a tots els seus veïns. I és que hi ha cervells que no tenen remei. La situació dels jutjats gironins varia molt segons el territori. Les dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre del 2026 mostren que Figueres és el partit judicial amb més assumptes en tràmit i amb la taxa de congestió més alta de la demarcació. En canvi, Girona és el que rep més casos, mentre que Olot destaca per ser el que més redueix la bossa pendent i el que presenta els millors indicadors. La barema a l'Empordà, indicador del canvi climàtic. Ha estat una anyada climatològicament caòtica. Les temperatures han estat un 12% més altes que la mitjana del 2007 al 2025.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: obre les portes i les finestres i les terrasses i els jardins.
1: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Em dic Jaume Coll i sóc el comissari de l'any Carner. Recitaré quatre brevíssims poemes seus.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Els tres primers podrien formar una petita història d'amor. Felicitat, dubte, desencís. El poema de la felicitat és Pensaments d'amor. És l'amor meva d'aquell llinatge que mai no minva, que mai no mor. Sota ma cella es feia l'estatge, ara ja sento que em petja el cor. El segon, el del dubte, és Destins. La nit és lleu, els dos amants s'han adormit. Té dos presents l'amor dintre la mà distreta. A qui darà l'enyor? A qui l'oblit? El tercer, el del desencís, és Desempar. Mentre el meu cos et lliga i et bressola, ton pensament mai no feixuc s'envola i s'esgarria lluny el meu desig. Desemparada resta al mig una abraçada tota sola. El darrer poema tracta de la pietat, una pietat que Carner situa a la natura. De fet, a la primera publicació el títol era Pietat de la natura. Es pot traslladar a la vida de les persones, a l'escalf que tota persona necessita quan li arriba l'hora de la mort. Pietat. A l'arbre hi ha una fulla que ja està a punt de caure, i l'últim raig del dia que ho sap encara la daura. Llegiu i seguiu l'any Carner.
2: Memòria de Josep Carner.
1: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs la tele.
5: I tant.
6: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
5: I tant.
7: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs videojocs a totes hores.
5: I tant.
6: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs res, xarxes socials amunt i avall.
5: I tant.
8: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs problemes a totes hores.
5: I tant.
6: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
5: I tant.
7: Si lo teu és el silenci.
9: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
13: Tanca els ulls.

0: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55 55. Continguts en xarxa. La bona cuina. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Collita pròpia. Descobrim els secrets del producte quilòmetre zero.
4: Nom:
5: tonyina vermella.
4: Nom científic:
5: Tunus tinus.
4: Indret on viu:
5: es distribueix pel Mediterrani i per l'Atlàntic Nord.
4: Temporada:
5: la temporada és des de l'abril fins al juny.

0: La tonyina vermella és una espècie emblemàtica aquí al Mediterrani i el municipi de l'Ametlla de Mar se'l coneix com la capital de la tonyina per la seva tradició pesquera a l'antiga Almadrava i sobretot per ser el primer poble del Mediterrani que va tenir més barques d'encerclament dedicades a aquesta pesquera. A la població també estan situades les instal·lacions acuícoles del grup Belfegó, l'única empresa catalana originària de la població que es dedica a pescar, engreixar i comercialitzar aquesta espècie. Joan Grau és el responsable de comunicació i màrqueting de Belfegó.
1: Ens dediquem a la tonyina roja, a la comercialització de tonyina roja a més de 32 països, molt enfocats a l'alta restauració. Som una empresa basada en tres pilars, el pilar de l'excel·lència. Treballem en la transparència, la traçabilitat, la sostenibilitat. No? Nosaltres al final sempre hem sigut bandera de pescar dins del que marca INCAT i més enllà d'això estem fent una transformació tota l'empresa a nivell de sostenibilitat mediambiental, analitzant les emissions de CO2 que fem i també a nivell de sostenibilitat social.
0: L'any 2002, una família de pescadors de l'Ametlla de Mar van decidir associar-se i orientar la seva política empresarial, començant a comercialitzar la seva pròpia pesquera i apostant també per un innovador projecte acuícola. Aquests són el grup Belfegó. I és que l'èxit es deu en gran part per ser el peix més valuós i apreciat dins dels túnids per les seves qualitats nutricionals. La pesca de la tonyina vermella per això s'ha fet des de fa més de 7.000 anys. Els grecs conservaven la carn de la tonyina en oli d'oliva o en salmorra i també la fumaven. Els romans consumien la tonyina fresca, mentre que els cartaginesos i els fenicis la salaven per conservar-la i menjar-la durant més temps. Els pescadors de l'Ametlla de Mar antigament pescaven la tonyina amb la tècnica de l'almadrava, nom que bateja el nucli veí de l'almadrava que delimita la població amb l'Hospitalet de l'Infant. Miquel Brull és el patró major de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar.
2: La cala ha sigut històrica, la tonyina, no? Ja podríem començar des de fa molts anys, el tema de la madrava, no? Així se li va posar a l'organització perquè allí es calava la madrava, o sigui que el poble sempre ha estat vinculat a la tonyina. Recordem, ja estem parlant de potser fa 40 anys o més, no? Els pescadors artesanals del poble que anaven a pescar, els primers japonesos que van vindre a comprar tonyines, que els que eren crios anaven per allí i no havien vist mai. Clavaven una agulla i treien un trosset de car i una tonyina valia molts de diners i l'altra no valia tant i tot això. Sempre hem estat vinculats a la pesca de la tonyina.
0: Al voltant del 2010, l'ICAT, l'organisme internacional que regula la pesca de túnids, va iniciar un pla de recuperació de l'espècie davant de la minva dels exemplars presents en l'oceà Atlàntic Oriental i el mar Mediterrani. A partir d'aleshores s'ha anat recuperant el recurs fins al punt que actualment els pescadors manifesten una alta presència d'aquest túnid a les nostres costes.
3: L'any 2010, després d'unes dècades que havia arribat a espècie, una situació molt, molt preocupant, que l'havien ficat a la llista d'espècies en perill d'extinció i tot, però a partir del 2010, a Samanco, gràcies a una sèrie d'un programa de recuperació que s'ha adoptat el 2010, que va posar unes mesures tècniques allà de protecció, poca sort que van tenir en condicions ambientals favorables per a la recuperació de la tonyina, doncs se va observar la recuperació extraordinària a partir del 2010, diguem-se, per que s'ha estabilitzat un poc, i hem dit que vols que indiquen estabilització, però a un nivell altíssim.
0: De fet, des de l'ICAT també ho corroboren, i el coordinador del programa de recuperació de túnids, en Xisco Alemany, així ho ha explicat. Actualment, a causa del seu valor comercial elevat, només es pot pescar complint les mesures legals establertes per la Unió Europea que garanteixen la prevenció de l'espècie. De fet, pescadors d'altres modalitats, com els de les arts menors, també reclamen tenir més quota, la qual respon només al 2,8% de la quota total a tot l'estat espanyol, lluny del 25% que s'emporten els d'encerclament o les almadraves. Mentre que pescadors del peix blau o de l'arrossegament també també manifesten que haurien de poder capturar aquesta espècie accidentalment, o fins i tot els recreatius. Demanen més quota permesa. Pedro Terol és membre delegat de la Federació Catalana de la Pesca Esportiva.
4: Llavors la quota s'acaba, i en el moment que s'acaba ja no pot sortir ni a captura i solta. O sigui, tenim una setmana per poder anar a la captura i solta de la tonyina. Això a nivell recreatiu. A nivell esportiu és que tampoc es permet que sigui un objectiu de captura en un concurs, encara que sigui captura solta. Algo que és contraproduent, perquè un dels sectors que més ha ajudat al control de les tonyines fent marcatge ha sigut el sector recreatiu.
0: Un repartiment desigualitari entre pesqueres d'aquesta espècie que en molts casos fa posar el crit al cel als pescadors. En definitiva, un producte molt preuat que actualment abunda al nostre litoral i que així esperen que sigui durant molts anys els amants del sushi i els japonesos.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui. Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.
7: Coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer 9 de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: El nou accés a La meva salut es farà a partir del proper mes de gener a través de l'IDCAT mòbil, amb un sistema d'autenticació amb codis d'un sol ús que s'envien al mòbil. Aquest nou sistema havia provocat les queixes de molts usuaris que alertaven de les dificultats que implicaria per les persones grans. Doncs bé, des del Departament de Salut han assegurat que ja tenien previst incorporar el representant la nova aplicació perquè alguna altra persona es faci càrrec dels tràmits. Més detalls, Marga Esparza.
2: Des de Salut diuen que s'havia posat l'èmfasi en que els ciutadans coneguin i utilitzin l'IDCAT mòbil, però que en cap cas havien deixat de banda les necessitats de les persones grans. Amb el representa, que ja existeix a l'administració, les persones grans podran autoritzar algun familiar o amic perquè s'encarreguin de tots els seus tràmits. Així, la persona autoritzada podrà fer les gestions des del seu propi perfil. Elisenda Serra, directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i usuari del Servei Català de la Salut.
3: Probablement s'ha començat a comunicar el tema de l'accés a través de l'IDCAT mòbil i no hem fet tanta èmfasi amb la part aquesta de la delegació tercera, d'acord? Perquè ens hem centrat molt en aquesta part de anem a fomentar que la gent es doni d'alta de l'IDCAT mòbil, anem a començar amb això i després explicarem el tema de la delegació tercers. És que estava previst, perquè a més ja ho sabem que és així.
2: Per tenir activat el representant, la persona haurà d'omplir un formulari on delegarà els seus tràmits a la persona autoritzada. La transició cap a l'IDCAT mòbil serà progressiva fins al gener del 2027.
4: Ràdio Vilasacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
5: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Ràdio Vila-sacra, qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
2: Gest i tot comença. És esforç i és aquí. Et porta a viure històries. Et mou per fora i et remou per dins. T'obre els ulls per somiar despert i per conèixer, per pensar. És una mirada a l'infinit. I també a les arrels, als teus. Quan tu hi ets, pren vida. Més cultura. Generalitat de

0: del que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
1: Caiguts del cel?
0: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
2: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
3: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
4: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
5: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: One, two, three.

0: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
1: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Lucky Hasley no era el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida. I que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: Propostes comercials, sensacionals. Comercials sensacionals.
1: La Mirona de Sal. La Mirona.cat.
2: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
3: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
4: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
3: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
4: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
3: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
5: La xarxa.
6: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
7: Ni m'ho plantejo.
6: I la rentadora?
7: Són caríssimes.
6: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: I parlant d'emocions.
1: 22. A punt per dir sí? Yeah.
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
3: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila Sacra, és el remei.
2: Tanca els ulls.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Continguts en xarxa.
3: Ara un xic de cultura.
4: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
5: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
6: Va viure en el món d'ahir. Stefan Zweig va néixer el 29 de novembre del 1881 a Viena en el si d'una família jueva benestant. Va cultivar molts gèneres literaris i va començar publicant poemes el 1901. De conviccions antibel·licistes es va haver d'exiliar a Suïssa després de la Primera Guerra Mundial, on va treballar com a corresponsal per la premsa lliure austríaca i hongaresa. Va viatjar molt perquè tenia diners per fer-ho. El 1920 va tornar a Salzburg i es va casar. Va conèixer els grans intel·lectuals del moment i va escriure Grans moments de la humanitat, publicat el 1927, i un dels seus grans èxits encara ara. Després, als anys 30, es va complicar molt tot. El compositor Richard Strauss es va negar a eliminar el nom jueu de Zweig com a llibretista del cartell de l'òpera La dona silenciosa, estrenada a Dresden el 1935. L'obra es va prohibir després de ser representada només tres cops. El 1936, tots els llibres de Zweig van ser prohibits a Alemanya. El 38 es va divorciar i es va tornar a casar. Amb la seva segona dona va fugir a París i després a la Gran Bretanya, als Estats Units, l'Argentina i el Paraguai. Finalment, la parella es va instal·lar al Brasil, a Petrópolis.
7: Per als homes d'avui, que fa temps que hem exclòs del vocabulari la paraula seguretat com un fantasma, ens resulta fàcil riure'ns de la il·lusió optimista d'aquella generació, encegada per l'idealisme, per a la qual el progrés tècnic havia d'anar seguit necessàriament d'un progrés moral igual de veloç.
6: D'ahir sobre la cultura europea que Zweig considerava perduda per sempre es va publicar després de mort el seu autor, el 1944. La peça teatral Jeremia o les novel·les Carta d'una desconeguda i novel·la d'escacs són també entre les seves obres més conegudes. El 22 de febrer del 1942, ell i la seva dona van ser trobats morts a Petrópolis, amb una carta de Zweig que deia que el món d'abans s'acabava i que ell no volia veure-ho. A la paperera hi van trobar arrebregats uns quants papers amb amenaces de mort dels nazis. La polèmica estava servida i avui encara ho està.
5: Lletres d'or.

0: Notícies en xarxa.
1: El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys amb l'objectiu de pal·liar-ne els efectes negatius a la societat i encara més en plena crisi educativa. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
2: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
1: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Són mesures per contrarrestar els efectes de l'ús excessiu de les tecnologies recollits a la guia sobre usos digitals que el govern ha actualitzat. Entre els 0 i els 6 anys, la guia assenyala problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Ho explicava Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
3: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
1: I el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
2: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
3: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
2: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
4: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
2: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
5: Agència Catalana de Notícies.

0: Jo no separo la brossa, em fa mandra.
1: Què dius?
2: Doncs en aquest local cuidem els clients reciclant tots els envasos.
1: Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
0: Doncs no. I tu?
1: Clar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
4: El secret de l'amor. Toni, 79 anys. Angelina, 69 anys. 45 anys casats.
5: Ara no hi ha tanta passió com abans, no?
6: Una mica sí, no,
5: es perd.
6: Mira, es va amb el respecte, amb l'estimació hi és, però no és allò del principi, això no és. És que els anys han passat i ens han fet grans. També va viure durant uns anys amb la sogra, 7 o 8 anys, i també doncs, llavors ens va ajudar amb la canalla.
5: A casa sí, però vull dir per acompanyar els col·legis.
6: Llavors tenia molta feina i no podia, vull dir, ho feien més aviat les dones, de cuidar els fills.
5: Els fills, llavors, pues, no era com ara. No me'n recordo, abans no havia acompanyat cap dels meus fills. Jo no sé com ho feien, no me'n recordo.
6: Ai, els nets,
5: sí,
6: i ara, dels fills.
5: I penso, els meus fills no me'n recordo que els acompanyés. Jo tinc 79 anys i no me n'han operat mai de res. Bé, vull dir, una sort. Això és com una loteria, això ja.
6: Sí. Jo en tinc 69.
5: Pues, també em cuido, no penses, Jo molta verdura, Verdura, si pot ser, de l'hort i ecològica, i verdura i alguna llet al vespre, que treu los dolors. Los vespres, una vegada tenia, el meu tio va vindre, i tenia l'asiàtica, fa 10-15 anys. I va vindre un tio meu de França, diu, això, diu, deixa't de metges, diu, agafa un parell d'anys cada dia al vespre, o tres, i es marxarà. Oli amb un llum. No m'ha vingut més. Digo que sigo, no me vivo un mes.
7: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
8: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
9: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 29. Ara farem un petit experiment.
2: Anys 50. Tot just fa una dècada que s'ha acabat la Segona Guerra Mundial. Els Estats Units en són els clars vencedors i molts joves europeus s'enlluerren amb tot el que arriba de l'altra banda de l'Atlàntic. Al sud d'Itàlia, aquest way of life americà topa amb una societat molt tradicional i el contrast entre ambdues formes de fer ha quedat documentat en cançons com aquesta.
3: Tu fa l'americano, americano, americano, sienta me qui to fa fa.
2: És un tema del cantant napolità Renato Carosone, compost a petició de Nicola Salerno. Aquest lletrista, que es va fer popular amb el sobrenom de Nissa, treballava en una cançó per presentar a un concurs de ràdio. Havia escrit diferents lletres, però li faltava la música. Així que va demanar a Carosone, que en aquella època era un intèrpret molt popular a Itàlia, que en triés una per posar-hi la melodia. La que més li va agradar va ser Tu vo fa l'americano. I en poc més d'un quart d'hora, combinant un ritme de swing i jazz, va trobar les notes que millor li esqueien. La cançó es va popularitzar a principis dels 60 quan va aparèixer a Capri, una pel·lícula protagonitzada per Clark Gable i Sophia Loren, on l'actriu italiana la interpretava en una de les seves escenes. You wanna be americano, americano, americano. You were born in Italy. Però més enllà de la seva bona fórmula musical, una de les claus de l'èxit que va tenir Tu vo fa l'americano en aquells anys de postguerra va ser la seva temàtica. La cançó parla d'aquest corrent proamericà que va fer que molts joves abandonessin part dels seus costums rurals i adoptessin alguns dels referents socioculturals importats dels Estats Units. Al llarg dels seus versos, la cançó es refereix de forma satírica a tots aquells que miraven d'assemblar-se als americans, jugant a beisbol, bevent whisky amb soda, ballant rock and roll o fumant camel.
4: Ready for a real smoke? Have a camel. Camel's real taste satisfies longer. Have a real cigarette. Have a camel.
2: La roba, la música, l'esport i les marques d'alcohol i tabac que triomfaven aquells anys als Estats Units es van convertir en icones d'una moda que feia sentir aquells joves italians més moderns i interessants. La cançó de Carosone recollia alguns d'aquests elements i en un to de crítica burlesca els presentava de manera molt gràfica mentre descrivia el prototip de noi víctima d'aquesta americanització.
3: Wish que sol el rock and roll.
2: La conquesta del món a través de l'exportació d'elements propis de la cultura americana era un corrent que feia anys que s'havia anat forjant des de la política. Tenia el seu origen en la doctrina del destí manifest, una idea sorgida a l'època de l'arribada dels primers colons al continent i que, evolucionada en el temps, defensa la creença que els Estats Units són una nació destinada a expandir-se. Va ser a partir d'aquest supòsit que el país es va anar annexionant als diferents territoris de

0: Trina del Destí Manifest es van actualitzar i a banda de legitimitzar l'intervencionisme polític emparant-se en l'autoadjudicació del rol de garant de la seguretat de tots els països, el president americà va recollir la idea formada uns anys abans que els Estats Units tenien un destí especial que calia compartir amb la resta del món. Una idea que va sintetitzar amb la frase «L'americanització del món és el nostre destí» i que durant la primera meitat del segle XX va servir per conformar un model americà de pràctiques socials i culturals que posteriorment s'exportaria arreu.
1: Tu fa l'americano, americano, americano.
0: Tots els elements propis dels Estats Units a què es fan referència a Tu bufa l'americano formen part d'aquest imaginari i a la cançó de Renato Carosone actuen com a caricaturització d'aquells joves italians dels 50. Amb el temps, Tu bufa l'americano s'ha acabat convertint en tot un clàssic, versionat en diverses ocasions i utilitzat com a icona musical d'aquells anys. A la gran pantalla, el tema va tenir el seu gran moment de ressorgiment a finals dels 90. Va ser gràcies a la interpretació que en van fer Jude Law i Matt Damon acompanyant l'artista italià Rosario Fiorello a l'enginyós Sr. Ripley. La tria de Tu bufa l'americano per a la banda sonora d'aquesta pel·lícula és l'homenatge que el director Anthony Minghella va fer a qui va ser un dels referents musicals de tota una generació de joves italians. Va ser aquesta generació la que va convertir Renato Carosone en un dels cantants napolitans més rellevants de la segona meitat del segle XX i també la que, entrats als 60, amb l'arribada dels Beatles, va fer que aquest es retirés al no poder competir amb aquell nou estil musical que s'imposava procedent del Regne Unit.

0: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
5: Ràdio Vila-sacra, Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Jo d'això no serà.
8: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
9: Demà? Impossible, mort. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
8: Iaia, no dius pas podem tot?
9: Sí, que puc, sí, sí que puc.
10: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
2: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
1: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
2: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
1: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia, explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i establir una relació d'amistat.
2: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
1: I ara us llegirem un fragment del llibre. Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare. Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat. Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa. Vaig creuar el carrer principal. Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare. Esclar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No puc trobar!
3: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
1: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.
2: Esperem que us agradi igual o més que nosaltres.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: L'Hospital Parc Taulí de Sabadell és pioner en la incorporació d'una impressora 3D per millorar l'eficàcia de les intervencions quirúrgiques de traumatologia. La impressora reprodueix en tres dimensions i a mida real les imatges dels tacs dels malalts i això fa possible que els cirurgians assagin abans de les intervencions les millors estratègies quirúrgiques, tot plegat amb importants beneficis per als pacients i per un preu molt reduït. El responsable d'aquesta nova línia terapèutica és el doctor Ferran Fillat.
2: Imprimim casos reals de pacients que hem d'operar i ens serveix bàsicament per planificar la cirurgia. Nosaltres estem acostumats a treballar amb imatges en dues dimensions a partir dels tacs, les ressonàncies, i l'únic que fem és imprimir aquests casos per veure millor i planificar millor l'operació. Benefici, sobretot, és tu quan et prepares una cirurgia, com més tu prepares, pots salvar més fàcilment els imprevistos que et pots trobar. Guanyes en una millor planificació, per tant, aconsegueixes disminuir el temps quirúrgic perquè preveus més de les possibles complicacions i a un cost molt assequible. Ens permet imprimir 20-30 casos per un cost de 20 euros.
1: La impressora la va adquirir al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Parc Taulí i també permet dissenyar guies d'ajuda quirúrgica i elaborar pròtesis molt precises.

0: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Bon dia, em dic Madvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
2: L'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
3: Per acompanyar-los i cap a la seva salut, no?
0: Notícies en xarxa.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Avui, avui parlarem de la Costa Brava en general, i és que ahir vaig assistir a les jornades de meteorologia i canvi climàtic que parlaven de les previsions dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava, i la veritat és que les dades són alarmants, i m'agradaria una mica dirigir-me a tots i explicar una mica el que es va dir, i també destacar una figura que per mi és cabdal i que és un personatge que es mereixeria tots els homenatges possibles, que és Josep Pasqual de l'Estartit, i que també va ser present en aquesta conferència que es va fer. I m'agradaria parlar una mica de les dades que va destacar l'Anna Ribas, la catedràtica de Geografia Humana del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, i que ens anem preparant, ens anem preparant, perquè venen canvis, i venen canvis forts, o sigui que això és només el principi. Però una de les coses que me va sorprendre d'aquesta xerrada és que parlaven de la tropicalització del mar, i de la temperatura de la costa, Per tant, o sigui, i cada cop hi ha més nits tropicals, que això també m'ha sorprendre. Dels nits tropicals són les temperatures superiors a 20 graus a la nit, Les nits superiors a 20 graus, molta xafogor, molta humitat. I vam arribar a una temperatura, la màxima, de 27 i mig de temperatura del mar. Nou rècord de 27 i mig. És una bestialitat. Vull dir que això fa que també comencem a tenir peixos més adaptats a temperatures tropicals. Per tant, tindrem això, una tropicalització del mar, aparició d'espècies noves, i també pèrdua d'altres espècies. Per exemple, una dada que van dir, que em va saber molt de greu, és que els pops estan reculant, els pops estan anant ja cap a més a l'interior del mar, buscant temperatures més fredes. Després també diuen que hi ha l'aparició, s'ha notat ja l'aparició de la gamba blanca i del peix corneta. No sé si apareixent la gamba blanca vol dir que podem tenir perill de perdre la nostra gamba de Palamós, que això sí que a mi també me sabria molt de greu, Però bueno, això és una dada que he afegit jo, que ens haurien de confirmar, Però vull dir, aparició de gamba blanca, val? I de peix corneta, que són, bueno, són animals de temperatures més tropicals, no? També, bueno, això, la temperatura del mar està pujant cada any, també el nivell del mar, també 3 centímetres i pico cada 10 anys. Vull dir que, bueno, que tot està fent uns canvis importants. I això què van dir? Doncs, bueno, d'alguna manera, esclar, com que al principi tindrem temperatures més altes, vol dir que, per una banda, positivament, podem allargar més la temporada. Això és una de les dades, doncs, mira, positives, no? Val? Però una altra que no ho és tant és que, clar, els mesos de juliol i agost, que ja són calorosos, que és la nostra temporada alta, poder serà desagradable fins i tot venir. Per tant, això pot ser que ens deixi de venir gent en aquests mesos, i que potser que la nostra temporada alta acabi siguent juny i setembre. Amb el tema dels temporals i així, aquests episodis extraordinaris que cada cop n'hi haurà més, una dada alertant és que diuen que 43 dels 74 trams de la Costa Brava seran molt vulnerables a l'erosió, no? Per a tots aquests temporals, tot el que és el Golf de Roses, la Badia de Pals, l'Estartit, Aigua Blava, Llafranc, que Llafranc ja es va notar amb el Glòria, Platja d'Aro. O sigui, són punts molt delicats i que s'han, doncs, molt afectats per aquestes llevantades, no? Per tant, bueno, ens hem de replantejar moltes coses que si no comencem a fer coses, o sigui, el canvi climàtic ens ve sí o sí, ja fem tard amb això, val? El que passa que podem alleugerir-lo, no? I per tant, doncs, que tots posem tots els mitjans que tinguem a la nostra abast perquè això venen curves.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
0: Repetiràs.
4: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
5: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
6: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
7: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
8: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
5: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
4: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
9: Que ràpid que s'acaba el que és bo.

0: 12. La millor resposta.
1: Té, filla, avui per berenar un flam.
2: Està caducat.
0: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
2: Papa, i el meu berenar?
1: Ai!
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Les noies del Maiol d'aquelles que en són galanes. De les noies del Maiol d'aquelles que en són galanes. N'han anat a espigolar una fresca matinada.

Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetira.com.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
6: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
7: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, elreidelarajola.com.
8: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó 20 anys és del gènere de l'habanera. És una història d'amor que acaba amb una desil·lusió després de moltes dècades de moments compartits. La cançó va ser escrita per la compositora cubana Guillermina de Aramburu a l'any 1935 i musicalitzada per la seva amiga de la infància, Maria Teresa Vera, qui la va interpretar 27 anys i la va transformar en una cançó, en una joia de la cultura cubana. A més, la cançó ha tingut moltes adaptacions, en podem dir, alguns dels artistes que l'han cantada, com Pablo Milanés, Diego El Cigala i Omara Portuondo, que sempre la inclou en el repertori de Buena Vista Social Club. És una cançó que ja té uns 84 anys, però és d'aquestes cançons que sembla que no tinguin edat. És un gran èxit dintre del món de les habaneres.

0: Els imprescindibles del cinema. Avui, la fantasia.
1: Quan parlem del gènere de la fantasia, hi ha qui pot pensar que ens referim a pel·lícules de terror, a cinema de superherois o a pel·lícules amb monstruets tipus Godzilla. Estem d'acord que això també és cinema fantàstic, però millor el deixarem per un altre dia, perquè avui toca parlar d'aquella fantasia de cinema per a grans i petits, el cinema familiar fantàstic, aquell que provoca somriures i que sovint es fa amb una vareta. Per començar a posar fil a l'agulla, hem de viatjar mig segle enrere fins al 1958, quan es va estrenar Sinbad i la princesa, basat en un personatge del famós llibre Les mil i una nits. Monstres de cartroploma i les aventures del mariner van ser un pioner en el gènere de la fantasia, que, curiosament, té les seves millors pel·lícules en adaptacions de novel·les de renom.

de les novel·les més fantàstiques de tots els temps, que s'ha transformat en film en diverses ocasions, és Peter Pan, de James Barry. Probablement, la pel·lícula més mítica de l'Etern Nen és una obra mestra de Steven Spielberg, de l'any 1991. Fantàstica a tots els nivells. Hook. Interpretacions brillants de Robin Williams i un Dustin Hoffman immens que va posar cara per sempre al Capità Garfi. Hook va conquerir grans i petits i encara avui és una pel·lícula anti-zapping si algun afortunat l'enganxa a la televisió. Amb l'entrada del segle XXI, el gènere fantàstic va tenir un moment daurat, impulsat per l'aparició en pantalla de les primeres parts de dues sagues èpiques de fantasia, Harry Potter i El Senyor dels Anells, totes dues estrenades al Nadal del 2001.

0: El Senyor dels Anells, basada en la llegendària obra del genial J.R.R. Tolkien, és, probablement, el projecte cinematogràfic més bestial de la història del cinema. Un projecte que molts directors havien somiat fer, però que només Peter Jackson va ser capaç.
1: Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
0: Un pressupost estratosfèric, 4 anys de rodatge i una producció sense precedents van convertir l'aventura de Frodo Sacket en clàssic del cinema gairebé el mateix dia que es va estrenar. Les tres parts de la trilogia es van estrenar en anys consecutius i van arribar a acumular 17 Oscars. La tercera part, El retorn del rei, és la pel·lícula més oscaritzada de tots els temps, juntament amb Ben-Hur i Titanic.

bruixots, barrets de punta i un castell majestuós on tots haguessin volgut anar a estudiar són elements d'aquesta màgica història a la que veiem com els actors i les trames creixen i maduren amb els anys. El 2009 ha estat l'any de la sisena pel·lícula. Només en faltaran dues per posar punt i final a una brillant saga de cinema fantàstic en majúscules. Amb el boom del gènere fantàstic que van provocar El Senyor dels Anells i Harry Potter, les cartelleres porten uns anys omplint-se de mostres d'aquest gènere, algunes bastant prescindibles, la veritat. En canvi, entre tant títol oportunista destaquen també bones pel·lícules, com per exemple Big Fish i el seu magnífic i deliciós realisme màgic, o ja que estem de sagues èpiques basades en novel·les, Ràdio Les Cròniques de Nàrnia, basada en l'obra de C.S. Lewis. Si bé la recent segona part deixa una mica que desitjar, la primera, estrenada el 2005, amb el lleó, la bruixa i l'armari, és també una molt bona aventura fantàstica. Així doncs, el prestatge de cinema fantàstic ja hi podeu anar posant Sinbad i la princesa, Hook, la saga de Harry Potter, la saga del Senyor dels Anells, totes les cròniques de Nàrnia, i crec que amb tanta pel·lícula, avui caldrà posar-ne dues lleixes. Bon cinema i fins aviat!

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
2: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
1: Iaia, no dius pas podem tot?
2: Sí, que puc, sí, sí que puc.
3: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'11, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: La gasolina trenca la barrera dels 2 euros en més d'un terç de les gasolineres gironines. Preocupació entre els transportistes pel gasoil. Si no s'aproven ajuts abans de finals de mes, el gasoil podria encarir-se fins a 24,2 cèntims per litre l'1 d'octubre. Una de cada 5 atencions de la primària gironina ja es fa per canals digitals. Els centres registren 1,34 milions de visites virtuals i més de 133.000 converses iniciades per consulta durant el 2025, mentre La meva salut supera els 6,3 milions de sessions. Intensifiquen els controls per l'ús del mòbil a les carreteres gironines. Els Mossos i les policies locals reforcen la vigilància de les distraccions al volant i les infraccions als semàfors i rotondes.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
6: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
7: I parlant d'emocions.
8: 21.
9: On eres tu el dia de l'eclipsi?
10: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Jo també.
18: Jo també.
19: Jo també.
20: Jo també.
21: Jo també.
22: Jo també.
23: Jo també.
24: Jo també.

Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà, va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal, i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio Alt Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: I parlant d'emocions...
1: 18. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: ¿qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.

0: Hola, sóc la Ivet de la classe 3B i avui us llegiré una part del pot dels nou tentacles. En Serafí és un peix valent, però inexpert. No s'ha mogut mai de la ciutat del mar. Imagina els misteris que hi ha fora dels límits de la ciutat, gràcies a les històries que li contava el seu avi. Un dia inicia una aventura i cau en mans del pot dels nou tentacles, un monstre temut per tots els habitants del mar. Per sort, la veu d'alarma per la desaparició d'en Serafí arriba a l'oïda dels seus amics i del gran capità, un vell tauró que n'ha vistes de tots colors, i van a rescatar-lo.
1: Confirmat! Original?
2: Sí.
1: Única?
2: Sí.
1: Creativa?
2: Sí.
1: Entenedora?
2: Sí.
1: Divertida?
2: I tant.
1: Intel·ligent?
2: Molt.
1: Innovadora?
3: La principal.
4: A més...
5: sensacional.
4: Ei, a l'Alt Empordà.
2: Sí. Ah, quina sort!
6: Un espai de 5 estrelles.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
5: Saltem amb el circ.
6: Impulsem les nostres carpes.
7: Saltem amb la poesia.
8: Impulsem les nostres lletres.
9: Impulsem la cultura.
10: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
11: Bon dia, em dic Matvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. I diuen que és molt perillós i pot fins i tot matar-te o segrestar-te. Això depèn de la sort que tinguis. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri, us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per escoltar-me.
12: Ràdio Vila-sacra, de Toma i Daca, Daca, ole, ole.

0: de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a cap llar sense aliments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.

0: Notícies en xarxa.
1: El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment, en alguns casos, s'apliquen penalitzacions que poden arribar al 30% de la pensió. Els partits de la coalició de govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol, mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, ha posat en dubte que s'acabi aplicant. Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable.
2: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
3: Y que estaba en venta. Chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.
0: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Ràdio Vilasacra Pulcat.
7: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
8: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: recuerdo. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.
1: Benvingut a Saltin Girona. Celebrar el teu aniversari o venir a gaudir per lliure. Bar, restaurant, un mirador climatitzat, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Saltin Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.

0: della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: aquí ens trobem avui a Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà, que no és ni millor ni és pitjor que res, només és una proposta diferent de sensacions audiovisuals, per un matí ple de vida, ple de curiositats, ple de sentiment, ple de tot allò que garanteixi un plaer mental i sensorial com cal. M'entens, que sí? Doncs això...
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
3: L'opció dels que en saben.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
6: Això és la caixa de sorpreses.

0: parlem de la ràdio. Un mitjà en plena forma i amb molts reptes, com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per falcar la cultura democràtica.
0: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
2: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?

0: I parlant d'emocions.
1: 96.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses. La

0: I parlant d'emocions.
1: 27.
2: Emocionat. Vale. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: tindre i vindre són dos verbs igual de correctes que tenir i venir. En llocs com el Camp de Tarragona, en què tota la vida s'havia dit tindre i vindre, s'estan deixant de fer servir aquests verbs perquè la gent creu que són incorrectes. Però no, si de forma natural dius tindre i vindre, pots seguir-los dient i escrivint sempre que et surti del nas. Tothom, absolutament tothom, conjuga aquests verbs com si fossin tindre i vindre. Tothom els conjuga com vendre i no com dormir, per molt que diguin tenir i venir. Diem jo tinc i jo vinc, igual que diem jo venc. Però no diem jo teno o jo veno, com sí que diem jo dormo. Per tant, per com els conjuguem, els verbs que tenen més raó de ser són tindre i vindre, i no tenir i venir. Ben mirat, podríem eliminar tenir i venir del diccionari, no trobeu? Yeah, yeah, yeah.
1: Grans clàssics, però tens raó, no fan res.
2: Ja me huelo la tostada.
1: I el teu cunyat sap on fan les millors paelles. A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
3: Mola!

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les agressions sexuals amb penetració es disparen un 66,7% a Salt. Els delictes contra la llibertat sexual augmenten un 62,5%, mentre els furts superen els 600 casos durant el primer semestre del 2026. Detingut a Banyoles, un marroquí de 24 anys amb 62 denúncies després d'encadenar 5 delictes en un sol dia. L'home hauria amenaçat una víctima amb una navalla, sostret una motocicleta i robat en un supermercat. Durant la detenció, va intentar fugir i també se li atribueix resistència violenta i desobediència. La denominació d'origen oli de l'Empordà aposta per l'Argudell, la varietat d'oliva que dona personalitat al territori. Mig centenar d'olivicultors i persones interessades en el sector van assistir, el 16 de setembre, en una jornada celebrada a Empordàlia de Vilajuïga. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures han avançat la maduració de les olives.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures, com per exemple prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
2: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
2: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
4: La xarxa de comunicació local.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Hi ha qui es paralitza davant del canvi. I qui sent un impuls imparable. Tu tries.
3: Ràdio Vila Sacra.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: si a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
1: Estalviar temps i guanyar moments. En bici, anem bé.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Motius per triar agricultura ecològica.
5: Pel sabor i la qualitat, per la protecció del medi ambient, per una alimentació saludable, per la sostenibilitat.
4: Tria aliments de producció agrària ecològica i comprova sempre que tenen el segell distintiu que els garanteix. Tens motius.
5: Agricultura ecològica. Salut per tu i el teu entorn.
4: És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Moltes gràcies per continuar amb nosaltres.
2: Això és Ràdio Vila-sacra.
3: Què, què?
4: Que això és Ràdio Vila-sacra.
5: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
0: Continguts en xarxa.
2: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, una situació avui d'una mica més d'humitat a les comarques de Girona i, per tant, s'està traduint a més mala visibilitat a les raconades més fondes de la demarcació, en alguns indrets, per exemple, de l'Empordà, també del Baix Ter en general, cap a la selva s'han format alguns núvols baixos o fins i tot tenim algunes boires, però són locals i, a més, s'acabaran desfent de seguida. També hem de destacar que l'ambient torna a despertar més aviat fresquet. Com a mínim, els matins són com toca a moltes viles que es de Girona capital. Hem despertat, per exemple, amb 12 graus fa poca estona, per sota fins i tot dels 5 graus en algunes valls de la Cerdanya. Però la tarda no serà de fred, tot al contrari. Una altra vegada, temperatures molt més altes del que toca, i serà sobretot a la Garrotxa, també a l'interior de la selva, a la comarca del Gironès, on arribarem a la fita dels 30 graus. Una situació tranquil·la, assolellada, que continuarà demà, i de fet demà divendres amb més calor que avui. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu Esclat.
7: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Suposo que tots ja ho sabeu, però no està de més recordar-ho, que l'arribada d'internet va fer que moltes coses es poguessin falsejar. Molt més del que s'era capaç sense internet. La identitat, per exemple, la realitat d'una notícia, d'un fet, fins i tot enviar missatges anònims via e-mail o SMS. D'aquí va néixer la definició fake news. Sí, aquesta definició que ara és tan popular. També via telèfon pots falsejar i amagar el teu número del que truques si el que vols és fer que el com no sàpiguen qui ha estat l'autor d'una determinada trucada. Els mòbils actuals ho permeten. I el 067, via telèfon fixe, també t'ho facilita. Potser el que algú no sap, o sí que ho sap, però potser no ho vol pensar gaire, perquè, com tots sabem, pensar i raonar costa molt més del que sembla, sobretot pels cervells que són més privilegiats, d'aquests que corren pel món donant lliçons de vida a tothom, és que avui dia, via línia, via número, sigui quin sigui el número, es pot saber la majoria de tot el que hi ha darrere d'una falsedat tècnica o lineal. És a dir, a través del que es coneix com un rastreig, permet a un expert, és clar, detectar tot allò que pot haver-hi darrere d'una falsedat a través d'un número, d'una línia d'internet, d'una senyal. Ho sabies? Ah, ja ho sabies. Doncs perfecte. Jo no ho sabia.
1: Pim pam pum.
2: Pim pam pum.
1: Amb nosaltres, no per a nosaltres.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio
9: Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
11: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
12: Roger Pedrós amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
11: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
13: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar...
14: Hola Martí i Núria, com esteu?
15: Estem molt bé.
16: Ara mateix venim de la botiga Rem.
14: Botiga Rem? I què venen allà?
16: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
14: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
15: Uau, és increïble!
14: Rem, roba electrònica a la mora. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
16: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
17: Rem, electrònicament, en la teva ment.
18: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
19: No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres i Roses, entre les poblacions amb més delictes, tot i que milloren les dades de delictes, però repunta el tràfic de drogues. Els robatoris amb força baixen a tots dos municipis, amb la preocupació d'un crim consumat i les baralles. Girona registra el pic màxim de visitants durant la tardor segons les dades dels censors municipals. Les dades recollides pel consistori gironí mitjançant dispositius mòbils confirmen que els excursionistes representen 2 de cada 3 visitants durant els períodes de màxima ocupació a la ciutat. Els jardins de l'antiga presó de Figueres s'inauguraran el 3 d'octubre. L'Ajuntament ha organitzat un acte públic per celebrar el final dels treballs.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Festa de la bellezza a Vila Sacra. Sensacional.
3: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
0: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
4: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
5: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
3: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
2: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Play.
1: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
4: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
5: Molt.
6: I parlant d'emocions.
7: 90.

0: I parlant d'emocions,
1: 56
2: de tota la vida.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Intervenen a les costes gallegues un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna. El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha desarticulat un grup que facilitava embarcacions per transportar droga i detenen a Girona el líder de la trama. Una baralla entre joves al Parc Bosc de Figueres deixa un ferit greu que va ser atacat amb un matxet. El noi, de 17 anys, va haver de ser operat d'urgència i la policia investiga els fets. Detenen a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força en cotxes. Els agents el van arrestar dos dies consecutius. Torna a estar al carrer.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Atenció, Catalunya.
1: Hem arribat a les 3.000 trucades. Apunta, segona part.
2: Hola, bon dia.
3: Primera.
2: Primer de tot és el sentir la teva veu.
3: Primera, et vaig dir una cosa. M'encanta que truqui en...
2: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: En el...
2: Hola, bon dia.
3: El confiter, encara que jo no pugui trucar, m'és igual que truquin. Que truqui el dels xistes.
2: Hola, bon dia.
4: I ara hora que sentís...
3: Amb una pelada?
5: Hola, ja. Us enyoro.
4: Vull dir que ja era hora.
2: La cara se m'ha posat vermella.
4: Com a mínim.
5: Mira.
2: Aleshores...
5: Jo, primer de tot, el Josep i la Caterina, a mi m'encanta que parlen.
4: I...
3: M'encanta que truqui la Caterina. M'encanta que truqui tots els... Ojalà truquessin tots i... Coia, llavors també tenen dret.
4: I diguéssim com... Si tinc llibertat per trucar i...
3: Escolta'm.
2: Jo m'aixeco sempre a les 7 del matí, és la meva hora. A les 7 del matí m'aprenc el cafè, almenys sento la teva veu i ja me conformo.
4: Bon dia.
2: Ai!
5: Sempre.
2: Aleshores, però és que us enyoro tant. T'ho prometo, eh? Ai!
5: Sempre. Bueno, llavors que...
6: Hola, bon dia.
3: Ho veig així.
4: Fer un salt en el temps i com si no hagués canviat res, jo trucava a la ràdio.
3: Hòstima, tu diguis això.
4: I bueno, clarament és aquell punt de moderació que té.
5: Vull dir, doncs a mi m'agrada escoltar molt.
4: S'ha d'anar mica en mica fent camí, no? Però vull dir que sí, jo penso que ara la inèrcia està agafada.
3: Val, quins a l'agradar el dia.
4: I ara sí que bueno, que veurem...
2: Te vindré a veure.
3: I és el que jo penso. I bravo, bravíssim i bravo.
5: I, doncs bueno, a mi m'encanta.
4: I ara hora que sentís... Vull dir que ja era hora. Vinga, pues res, simplement era això, saludar.
3: Escolta una cosa, i després altra cosa.
4: Quedar jo tranquil.
5: Té que continuar, no es té que quedar així, a veure.
4: Això és un avantatge bestial per mi.
2: Ai!
3: Res més, només dic aquesta paraula.
5: I...
6: Vale, bon dia i molts petons per tothom.
3: Ah, vale, gràcies, eh?
7: Et deixem uns segons perquè pensis.
8: A veure si trobes quelcom com Ràdio Vila-sacra. Sort.
9: Sigues intel·ligent.
10: Fes volar la imaginació.
11: Sí. Eternament.
9: Ai.
7: L'opció dels que en saben. Esperam.

0: Notícies en xarxa.
1: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo.
2: Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
3: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
4: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
2: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30.

0: 30 euros l'hora al 2030.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
3: Continguts en xarxa.
0: El temps.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació avui d'una mica més d'humitat a les comarques de Girona i, per tant, s'està traduint a més mala visibilitat a les raconades més fondes de la demarcació, en alguns indrets, per exemple, de l'Empordà, també del Baix Ter en general, cap a la Selva s'han format alguns núvols baixos o fins i tot tenim algunes boires, però són locals i, a més, s'acabaran desfent de seguida. També hem de destacar que l'ambient torna a despertar més aviat fresquet. Com a mínim, els matins són com toca a moltes viles que es de Girona capital. Hem despertat, per exemple, amb 12 graus fa poca estona, per sota fins i tot dels 5 graus en algunes valls de la Cerdanya. Però la tarda no serà de fred, tot al contrari. Una altra vegada temperatures molt més altes del que toca i serà sobretot a la Garrotxa, també a l'interior de la Selva, la comarca del Gironès, on arribarem a la fita dels 30 graus. Una situació tranquil·la, assolellada, que continuarà demà i, de fet, demà divendres amb més calor que avui. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
8: Bon Preu Esclat.
9: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
1: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
2: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
1: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
2: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
1: I la tesi final del llibre és clara.
2: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
1: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.

0: teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: La ràdio, quan tu vulguis. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres i Roses, entre les poblacions amb més delictes, tot i que milloren les dades de delictes, però repunta el tràfic de drogues. Els robatoris amb força baixen a tots dos municipis, amb la preocupació d'un crim consumat i les baralles. Girona registra el pic màxim de visitants durant la tardor segons les dades dels censors municipals. Les dades recollides pel consistori gironí mitjançant dispositius mòbils confirmen que els excursionistes representen 2 de cada 3 visitants durant els períodes de màxima ocupació a la ciutat. Els jardins de l'antiga presó de Figueres s'inauguraran el 3 d'octubre. L'Ajuntament ha organitzat un acte públic per celebrar el final dels treballs.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Radio Vila Sacra. Made in Europe.
1: Planxisteria Jordi García de Vilamalla, el taller de planx i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
2: Tracte directe i familiar.
1: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44.
2: 972 52 55 44. Servei de vehicles de substitució.
1: Els atendrem com cal.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra Pulcat.
4: Això és la caixa de sorpreses.

0: és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
1: I parlant d'emocions...
2: 31.
3: Vale.
4: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
6: Hola, sóc en Pep. Voldria recomanar El somni d'en Blai perquè és el meu conte preferit i perquè l'ha escrit en Rafael Nadal, que és el meu avi. L'història va d'un nen que es diu Blai, que té una malaltia, bueno, que mai ha anat a l'escola perquè té fibrosi quística i tampoc ha anat d'excursió ni de colònies. Una vegada anirà de colònies i l'ajudaran els seus amics, mestres i professors. Espero que us hagi agradat. Us ho recomano.

0: vida.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: Penseu bé. La publicitat no mostra tota la realitat. La publicitat, a la televisió, a internet, a les revistes i anuncis de tota mena, sovint utilitza imatges d'uns cossos masculins i femenins basats en uns cànons de bellesa corporals no realistes. Mostren imatges de cossos massa prims, molts cops falsejats amb tècniques de retoc fotogràfic. Són cossos idealitzats, que no representen els de la majoria de la gent. Aquestes imatges ens imposen unes expectatives massa altes, que si no assolim, semblarà que fracassem, ens baixarà l'autoestima i això ens provocarà tristesa, inseguretat i insatisfacció amb el nostre cos. Davant la publicitat, tingues criteri propi. Pensa-ho bé. Tu has de triar el que et convé. Sigues tu. T'has de conèixer. T'has d'acceptar. T'has d'estimar. I la vida et somriurà. Consulta avui un professional sanitari. No ho deixis per demà.
3: 061 CatSalut respon. trastornsalimentaris.gencat.cat. Departament de Salut.
2: Tu has de triar el que et convé. Sigues tu.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Volia dir que... Sí, expressar-me sobre el desengany. Jo em sento molt enganyat. Jo que sóc de les persones que ve del franquisme, que havia lluitat, que havia fet coses per intentar doncs, establir el catalanisme, etcètera, etcètera, moltes coses, amb la creença que una democràcia ens podia portar doncs, a un bon puesto, a un lloc. Això és una enganyifa total, perquè el que intenta doncs, és omplir-se les butxaques, com molts altres que estan fent tota aquesta sèrie de partits. La llàstima és que no puguis estar allà a rebatre. Ahir escoltava el tema del papa. Com pot ser que es gasti en aquests moments 8 milions d'euros a rebre un jefe de l'Estado? Els jugadors de futbol no pot pagar un equip de futbol 1.500-800 milions d'euros per una persona. No, això, els polítics s'hi han d'implicar. Aquí no s'implica ningú. No pot ser que un número 2 d'un partit polític com el PP cobri 300.000 euros de sou anuals. I totes aquestes coses és el desengany de dir, bueno, però aquí què està passant? Vull dir, no és el que jo buscava, la meva creença política sobre la gent, sobre els polítics, els que ens tenien que governar, s'ha mort, s'està morint, vull dir, me l'estan rematant totalment. Perquè deixes de creure en ells, perquè veus que tot és agua de borrajas, quan crides a l'oposició per ensenyar-los, dir, escolta, veniu, perquè els que estan governant no em foten cas. Veniu al carrer que us ensenyaré tota la problemàtica del carrer. Van vindre, van veure la problemàtica del carrer, hasta luego, Lucas.
6: Per parlar amb la ràdio.
7: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
6: Calent, calent, calent.
8: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
9: Ah, màquina!

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
4: I parlant d'emocions.
5: 49.
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
7: D'aquí mitja horeta, com qui diu 29 minutets, sí. El Ivan em relleva.
8: Brindem.
7: Hem dit moltes coses, però encara en queden moltes per dir,
8: Ui, sí, mira, tenim tot aquí, tot ple de fulls.
7: I segurament que se'ns oblidarà alguna, també. No sé si a tu se t'oblida alguna cosa.
8: Sí, sa, so, sí, sa, sí.
7: Sí, no?
8: Oh, i tant, i tant.

0: Ui.
1: 012, la millor resposta.
2: Ei, hola.
3: Hola, carinyo, què tal? Com ha anat la feina?
2: Avorrida, com sempre.
1: T'agradaria reorientar el teu futur professional cap a altres sectors amb més oportunitats? A Catalunya creix la demanda de professionals de l'àmbit digital i per accedir-hi no cal tenir una formació acadèmica superior relacionada amb la tecnologia. Al web barcelonadigitaltalent.cat trobaràs la formació i els recursos necessaris per reorientar la teva carrera cap a un sector sense atur i ple d'oportunitats.
2: Seré la nova Ada Lovelace.
1: Connecta't a barcelonadigitaltalent.cat i encara amb optimisme el teu futur laboral. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa, permet sentir a mà. Ara vindran els ais lluïs.
1: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
8: És K25.

0: sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prem-ne una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, una situació avui d'una mica més d'humitat a les comarques de Girona i, per tant, s'està traduint a més mala visibilitat a les raconades més fondes de la demarcació. En alguns indrets, per exemple, de l'Empordà, també del Baix Ter en general, cap a la Selva s'han format alguns núvols baixos o fins i tot tenim algunes boires, però són locals i, a més, s'acabaran desfent de seguida. També hem de destacar que l'ambient torna a despertar més aviat fresquet. Com a mínim, els matins són com toca a moltes viles que es de Girona capital. Hem despertat, per exemple, amb 12 graus fa poca estona, per sota fins i tot dels 5 graus en algunes valls de la Cerdanya. Però la tarda no serà de fred, tot al contrari. Una altra vegada, temperatures molt més altes del que toca, i serà sobretot a la Garrotxa, també a l'interior de la Selva, la comarca del Gironès, on arribarem a la fita dels 30 graus. Una situació tranquil·la, assolellada, que continuarà demà, i de fet demà divendres amb més calor que avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu Esclat.
6: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
7: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: en el 107 de la FM.
1: Apunta bé.
2: La música de la teva vida.
3: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
4: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
5: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
6: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: marxa. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
1: Silenci.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Aproximadament uns 4 o 5 dies, doncs un exjefe de seguretat de l'espai del Ministeri de Defensa d'Israel, el senyor Haim Eshet, ha fet unes declaracions que, bueno, ara diu que els extraterrestres estan aquí, que el govern dels Estats Units, amb Donald Trump inclòs, han pactat amb ells des de fa ja uns anys.
6: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
7: No valdria la pena que els ajuntaments, aquestes naus abandonades, les acondicionessin bé, perquè aquesta gent sense paper, sense recursos, sense lloc, sense sostre, poguessin utilitzar i no malviure com els hi deixen anar.
6: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
8: Has sentit a parlar de les pujades que fan baixada?
9: La ràdio, quan tu vulguis.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi.

0: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
1: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos han detingut la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per una presumpta estafa de 2 milions d'euros. El cas ja acumula prop de 400 denúncies dos mesos després de que sortís a la llum. Alguns dels afectats van pagar per unes vacances que en molts casos no van arribar a gaudir. Altres explicaven que els van cancel·lar els viatges i no els van retornar els diners, o que, tot i haver pagat, no tenien ni els vols ni els hotels reservats.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Oh, sí, nena.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: i ara demana un desig.
1: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibri un Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.

0: Escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí.
3: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
0: 972 51 12 68.

0: missatge, a nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Hola, estic molt contenta de tornar a estar amb vosaltres. I la meva trucada no és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
2: Deixa un missatge.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Maga Isabella, vident, tarotista i educadora de les teves emocions i sentiments. El més important és que tu siguis feliç. Si vols una consulta, truca al 616 65 62 90 616 65 62 90.

0: Notícies en xarxa.
1: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
2: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys.
0: Notícies en xarxa.

0: Si t'agraden els invents del TVO, t'agrada Ràdio Vila-sacra.
1: Torna'ls a dir, Manela.
0: Si t'agraden els invents del TVO, t'agrada Ràdio Vila-sacra.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: I després d'escoltar el que estàs escoltant aquesta nit, què?
4: Home!
5: Aquell és en Jordi. No, no, no. Ja en sé, és en Jordi. Sí que és en Jordi! És en Pardo! Però és que veus, i tant que és en Jordi! Ah, oh, no!
6: Què ha dit això?
5: Ah, oh, no!
7: Dilluns és un cap de setmana llarg i, per tant, doncs, segurament voleu aprofitar per marxar, com la Núria, per exemple.
8: No marxo.
7: Val.
5: Quina gràcia!
9: Mi país, toma nota, empieza por A. Y acaba en IA. Y no me digas América, por favor.
10: Como si fuéramos tontos.
9: Y tampoco me digas Australia porque es un continente.
5: ¡Toma ya!
11: Y parlant d'emocions.
12: 17.
13: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Sabies que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
1: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: marxa. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
2: Màquina!
3: Empúria Brava, quan passis per davant...
4: Mira, para, para!
3: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
5: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars... Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
3: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.
6: Vila sacra sense punxero. F-A-M-A.
7: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
8: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
7: Iaia, no dius pas podem tot?
8: Sí, que puc, sí, sí que puc.
9: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Si m'enyoro,
11: t'abraçaré.
10: Si estic enfadat,
11: et donaré temps.
10: Si no us puc dir ni pare ni mare,
11: ho entendrem.
12: Hi ha moltes maneres de fer feliç un infant. Acollir-lo perquè creixi en una família també depèn de tu. Acolliments familiars de Creu Roja, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Més informació a acollimentfamiliar.org.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les agressions sexuals amb penetració es disparen un 66,7% nasal. Els delictes contra la llibertat sexual augmenten un 62,5%, mentre els furts superen els 600 casos durant el primer semestre del 2026. Detingut a Banyoles, un marroquí de 24 anys amb 62 denúncies després d'encadenar 5 delictes en un sol dia. L'home hauria amenaçat una víctima amb una navalla, sostret una motocicleta i robat en un supermercat. Durant la detenció, va intentar fugir i també se li atribueix resistència violenta i desobediència. La denominació d'origen oli de l'Empordà aposta per l'Argudell, la varietat d'oliva que dona personalitat al territori. Mig centenar d'olivicultors i persones interessades en el sector van assistir, el 16 de setembre, en una jornada celebrada a Empordàlia de Vilajuïga. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures han avançat la maduració de les olives.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: És tardor, temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: Notícies en xarxa.
1: La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
2: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
3: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: Notícies en xarxa.

El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Si lligues de forma invasiva, malament té. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament té. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament té. Si insisteixes, malament té. Si opines sobre els cossos de les noies, malament té. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: Una explosió de gas destrossa part d'un hotel de Peralada i deixa un ferit crític i un de lleu. Els bombers han precintat tot l'establiment per la gran afectació causada per la deflagració, que també ha provocat un incendi en diverses estances. Els furts creixen un 40,3% i els ciberdelictes es disparen un 450% a Banyoles. Les sustraccions de vehicles augmenten un 50%, mentre que el conjunt de la criminalitat puja un 8,5% durant el primer semestre de l'any. Dos incidents amb joves violents sense bitllet en trens regionals fan intervenir la policia a Figueres. Un jove hauria amenaçat i empentat una interventora després que li reclamés que pagués el trajecte i baixés del tren.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que pocs semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que el febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: En el 107 de la FM...
1: Perdre la veu a Xampala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que pocs semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que el febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
4: Repetiràs.
6: I parlant d'emocions.
7: 15.
8: Ministrius de llars.
9: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
8: Ministrius de llars.
9: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
10: Assessorem, dissenyem i estampem.
11: 696-81-59-81.
10: A Rams Tot Sal personalitzem roba laboral, roba esportiva i publicitària per empreses, clubs, associacions, ajuntaments i particulars. Pressupost sense compromís. Taller propi de serigrafia, brodat, sublimació, transfer i DTF. Rams Tot Sal, especialistes en estampació. A Vilablareig, carrer Güell 18.
11: 696-81-59-81. Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: I parlant d'emocions.
1: 34.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
4: Salut i humor.
5: Escolta.
6: Això és la caixa de sorpreses.
7: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
8: Mira, mira'l.
9: Caramba!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu.

Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Estic assentada en el sofà. Avui s'està bé. Escolta'm, la cançó que has posat de des del número 1 entre de tot, el número 1 de tot, és el Tom Manta. Si tu mires per una banda, penses pobrets, però per l'altra banda, els pobrets botiguers que la feina que tenen en pagar els seus impostos i que no venguin, i a sobre que vinguin aquesta gent que venguin molt més barat, i els altres hagin d'estar-ho mirant.
3: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
5: Som aquí, som amb tu, perquè la ràdio és això, escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
3: Hola, em dic Camila Pesaque. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació, us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color, ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades, les roques brillen al sol, les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta, el cel blau de tinter. Tots corrents fins arran d'aigua, ja m'hi cambus el primer.
2: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper embaladits. Adeu!

Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.

0: Notícies en xarxa.
1: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
2: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
2: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: La xarxa de comunicació local.
5: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
6: Ep! Sí i no.
7: Cal explicar-ho.
5: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
8: Ei! És Ràdio Vilasacra!
5: Comença a cuidar-te cada dia.
4: Informació, música, entreteniment.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: Espai gastronòmic
3: Zona Firal.
2: El restaurant del teu dia a dia i dels millors partits de futbol. La Lliga, la Champions, el Girona, el Barça, mentre gaudeixes d'unes bones tapes o un bon plat. Com a tu, a nosaltres també ens apassiona el bon futbol. Espai gastronòmic
3: Zona Firal. Carrer de Alemanya 21, Figueres.
2: Com a casa teva.

Doncs sí, família, sin un amor, què faríem sin un amor? Sense el nostre particular amor, aquí, a casa teva, compartint coses, sentint coses, vivint coses, coneixent coses, sabent coses, sentint el que ningú més sent.

0: I parlant d'emocions.
1: 44.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: la influència de l'anglès tenim un munt d'anglicismes, però això no vol dir que els haguem d'utilitzar sempre. Tenim paraules catalanes que signifiquen el mateix. Com diríeu en català? Startup.
1: Ah, merda, la tinc. Ah.
2: Una què?
0: Una startup.
3: Ah, startup. Una, com una cafeteria. Sí. Sí, startup, mal startup.
4: Startup.
5: Com un filet tarta. Un tarta.
3: Carn picada és la carn.
1: Està asco. No.
0: Aviam, què és? Carn picada?
1: Crua.
0: La cafeteria.
5: La cafeteria.
1: Ah, tartar és la carn picada.
0: Un estic tartar no,
2: Algo de pujar.
0: Quan estàs a la cinta aquesta de caminar i podes estar...
2: No,
0: no, parar, revés. Stop. En el món empresarial...
2: Ah, tindre més...
6: Rebent... Empresa emprenedora.
0: D'acord, emergent. Saben què és tenir feeling?
3: Va, per mi és tenir xispa.
0: Xispa amb una altra persona.
7: Vibes, no, vibes.
0: Vibes.
7: No, vibes.
0: Un altre anglicisme, tu.
7: Tenir...
0: En català.
7: Tenir bon rotllo.
0: Com dirien... Bullying.
6: Bullying.
0: Buah, com dius bullying?
3: Bullying.
0: Bullying. El bullying.
6: La tinc molt integrada, aquesta, eh?
3: Però en bullying. Català... En
1: català igual,
0: en català...
1: Una paraula així, clar i català,
0: sí,
1: que
0: em fot... Sí, clar i català. Comença a parar.
7: Maltracte escolar.
0: Maltracte...
7: Acusament,
0: no.
7: Acusament escolar.
0: Acusament.
7: Acusament.
0: Acos.
7: Acos?
0: As...
7: Assetjament.
0: Escolar. Ja sabeu, eviteu els anglicismes sempre que podeu. Oh my God, ups!
8: El primer pas a la Lluna va canviar la humanitat. Les d'un fill et canvien el món. Caminar per la muralla xinesa és un viatge en el temps. Passejar pels teus carrers és part de la teva història. Fer el cim a l'Everest és una gesta. Quan l'enxaneta fa el cim, aixeca passions. Hi ha històries que poden ser petites per al món, però són les més importants perquè són les teves. A la teva ràdio local,

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cremen una estelada penjada a la Torre des Baluart, un edifici del segle XII protegit de Cadaqués. L'Ajuntament ha condemnat els fets i ha assenyalat que es tracta d'una falta de respecte molt greu cap a Cadaqués i cap a tots els seus veïns. I és que hi ha cervells que no tenen remei. La situació dels jutjats gironins varia molt segons el territori. Les dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre del 2026 mostren que Figueres és el partit judicial amb més assumptes en tràmit i amb la taxa de congestió més alta de la demarcació. En canvi, Girona és el que rep més casos, mentre que Olot destaca per ser el que més redueix la bossa pendent i el que presenta els millors indicadors. La barema a l'Empordà, indicador del canvi climàtic. Ha estat una anyada climatològicament caòtica. Les temperatures han estat un 12% més altes que la mitjana del 2007 al 2025.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Comença la tardor i deixem enrere l'estiu més càlid des que hi ha registres, seguint la mateixa tendència. La temperatura de l'aigua del mar també ha trencat tots els rècords i encara trigarà a refredar-se. Per exemple, avui les boies de ports de l'Estat marquen 26,6 graus a la costa de l'Ametlla de Mar i de 26,1 a Barcelona, uns valors 2 graus per sobre, clara un tanyon de la mitjana aquesta època de l'any.
2: Una aigua del mar més calenta implica més vapor d'aigua i més energia pel desenvolupament de tempestes que poden desencadenar pluges torrencials. Ramon Pasqual és delegat a Catalunya de l'EMET.
3: Segur que hi haurà episodis d'aiguats, ja hem tingut alguns, i és normal a la tardor mediterrània, és normal, però amb aquestes condicions són més possibles.
2: L'escalfament de l'aigua afecta directament els ecosistemes. En primer lloc, en la circulació dels corrents marins. Miquel Goló és oceanògraf de l'ICTA UAB.
4: Vamos a limitar el afloramiento de aguas profundas, que son muy importantes para los ecosistemas marinos, porque estas aguas van a llevar muchos nutrientes que van a servir para el fitoplancton, el zooplancton y toda la cadena trófica del Mediterráneo.
2: A conseqüència, disminueix la quantitat d'oxigen dissolt a l'aigua i és més probable que apareguin espècies invasores.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Nosaltres, Albert, tots els matins saboreant, no? O no? T'has quedat mut?
2: No, estic disposat a dir, però...
1: Soc massa bèstia, potser?
2: No, crec que va, ets un pardillo, ets un xaiet.
1: Vale, pues continuo saboreando.

0: Quina és la manera de ser feliç? Què és ser feliç? Ets feliç? Creus potser que la majoria de la gent és feliç? Demanar perdó i felicitat té relació, Albert?
1: Com has dit, a veure...
0: Per exemple, demanar perdó.
1: Demanar perdó,
0: i,
1: és que escolta...
0: I ser feliç té relació?
1: Jo crec que moltíssima. Moltíssima relació, sí, moltíssima. O sigui que la felicitat és que, curiosament, aquí venim desenvolupant doncs, una temàtica que té molt a veure una amb l'altra, no? La vida, després vam fer l'amor, després vam fer els diners. Si te'n dones compte, tot això i la felicitat, doncs té que molt a veure. O sigui, tu m'estàs dient perdonar, no? O sigui, perdonar amb un altre. Perdonar amb un altre és un dels fets possiblement més importants que puguem arribar a fer nosaltres mateixos. Mira, tu, el tema és complicat i m'he dit, a veure, necessito una ajuda. I he portat un llibre molt bonic, el recomano, qui el vulgui comprar, el tinc de fa uns anys, que es diu En defensa de la felicidad.
0: Ah.
1: Sí, i aquest llibre l'ha escrit un senyor que es diu Mathieu Ricard, que és autor d'un altre llibre que es diu El monje i el filósofo. Aquest senyor és francès i crec que el seu pare o era, inclús va ser un ministre del govern francès, eh? És una persona important. No sé què va estudiar aquest senyor, sé que té alguna carrera important i es va convertir al budisme. Es va convertir al budisme tibetà i ha escrit aquest llibre i evidentment parla de la felicitat, però parla d'una felicitat que traspassa doncs aquestes coses que nosaltres considerem com a ser feliç, que és que vagi bé l'amor, que vagin bé els negocis, que tinguis una casa, que tinguis això, que tinguis allò. Sembla ser que totes aquestes coses no ens arriben a produir la felicitat, sinó que estem sempre amb una constant insatisfacció perquè una vegada les tenim, en necessitem una altra. I sembla ser que sí, que hi ha una manera de poder ser en aquesta vida feliç d'una forma constant, d'una forma perenne. I la solució, doncs, la dona el budisme.
0: El budisme.
1: Sí, el budisme dona aquesta solució. Dic això perquè suposo que també la deu donar doncs, la religió cristiana, però és que el budisme m'agrada a mi. Mira, Xavi...
0: I ara pregunto, l'edat pot donar una resposta a la felicitat? L'edat d'una persona?
1: No, crec que sigui una cosa d'edat. O sigui, l'edat el que dona, doncs, més perspectiva, veus les coses, més coses, però la felicitat és una constant a cada moment i a cada l'adaptació aquesta constant. Si et saps adaptant a aquesta cosa canviant, doncs has de ser feliç sempre, indistintivament de si tens 7, 8, 10, 20, 40 o 70 anys.
0: Mm-hmm. Molt bon dia, Esperança.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bé, molt bé.
0: Tens 80 anys.
2: Sí.
0: 80 anys. A veure, des de la teva edat, des de la teva perspectiva de la vida, què és ser feliç?
2: Què és ser feliç?
0: Sí.
2: Pues mira, moltes coses.
0: A veure.
2: Per exemple... La felicitat, ai, no sé com dir-ho, jo, com que he sigut sempre molt feliç, no sé com explicar-me...
0: Tu sempre has sigut molt feliç?
2: Sí.
0: Mm. Però no em podries explicar, per exemple, què és ser feliç?
2: No sé com explicar-me.
0: Tu actualment, amb 80 anys, ets una persona feliç, Esperança?
2: Sí.
0: Mm. I creus que la majoria de la gent és feliç?
2: Molt poca majoria.
0: Per tant, és una minoria.
2: Sí, això.
0: I des de la teva perspectiva, què creus que tindria que variar a la societat perquè poguéssim ser una majoria, els feliços? Amb 80 anys que tens, què ens podries dir en els que anem ja cap a intentar complir-los? Què tindríem que variar perquè poguéssim ser molts més els que fossin feliços?
2: Pues mira, que no hi hauria d'haver tantes envidies, no hi hauria d'haver tantes coses com hi ha, i viure la vida per ser feliç.
0: Uh-huh. Les envidies, perquè, les envidies és un problema, no?
2: És el problema més gros.
0: Més gros.
2: Sí, les envidies. I si tot això no hi fos, pues molta més gent seria feliç.
0: Esperança, moltes gràcies per la teva aportació, ha sigut molt important. No sé si l'Albert vol preguntar-te alguna cosa, Albert.
1: Sí, vull preguntar.
0: Coneixes l'Albert?
2: No el conec de vista, però...
0: De duides.
2: Molt de sentir-ho.
0: Sí, molt bé. Doncs...
1: Què has dit, que em coneixes de sentir-me?
2: Sí, de sentir-te a la ràdio.
1: Bueno, doncs estic content, estic content.
2: No tinc content. El gust de conèixer, però bueno.
1: Bueno, doncs mira, ja t'ho pots imaginar, sóc alt,
0: guapo.
1: És guapo, tinc els ulls blaus.
0: Sí, ros.
1: I les cames tan llargues que no sé on posar-les.
0: Sí, sí.
1: Escolta, vull fer una pregunta. Tens 80 anys, m'has dit.
2: Sí, a punt de fer-ne 81.
1: A punt de fer-ne 81, o sigui que tu ets de la mateixa edat que la meva mare. Et vull fer una pregunta, Anna. No, com has dit que et deies?
2: Esperança.
1: Esperança, perdona. Esperança, et vull fer una pregunta. T'agrada ser com ets?
2: Sí.
1: Voldries ser d'una altra manera?
2: No.
1: Tu saps per què ets feliç?
2: No.
1: Ho saps per què ets feliç? Ho saps? Perquè t'agrada ser com ets i perquè no voldria ser d'una altra manera.
2: No.
1: Doncs per això ets feliç, Anna.
0: Jo... Esperança, es diu.
1: Esperança, perdó.
0: Esperança, un petó, que se'ns acaba el temps.
1: Esperança,
0: gràcies per la teva aportació, eh?
2: Vale.
0: Adéu, i que continuïs escoltant aquest senzill programa.
2: Molt bé.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Don Saboreando.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.

0: de dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te.
5: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
6: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa permet sentir a mà. Ara vindran els ais lluïs.
3: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
7: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
5: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
0: És K25.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El bloc inacabat de la marca de l'AM està pitjor que mai. El buit d'atenció nocturna que deixa el sensellarisme al carrer a Figueres. Netejar o tapiar immobles buits no elimina la necessitat de trobar un refugi. La manca d'un habitatge digne es desplaça d'un solar a un altre. Un centre per a gent sense llar, a Figueres del Viure com puguis. La tarifa mitjana diària per dormir en un llit de la província de Girona passa dels 117 euros de l'agost del 2021 als 159 d'aquest any. Un 35% més. Llançà deixa els usuaris del centre de dia sense transport municipal durant aproximadament un mes. La regidora de Benestar Social, Sònia Serola, assegura que el centre de dia ha informat les famílies i que l'Ajuntament busca una persona que cobreixi l'absència del conductor habitual.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
0: 20.
3: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
4: Dilluns a les 10 de la nit.
3: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: I parlant d'emocions...
0: 35.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Des que vam veure la pel·lícula de Tosivago, la meva dona, la Eli, a casa tot sempre està cantorreant el tema de l'Are. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucarò perquè el sol el veurem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia dijous sant, se va plantar al davant, al passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues, i es van posar a enraonar. I fa 60 anys que parlem. Vaig anar a casa a la plaça de Rei San Fernando, segon pis, número 9, a Benali per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'Iglesia de Santa Gadea, on va fer justament el CIP, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'art de Tosivago.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació

0: Ahora toca calma. Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!

0: Notícies en xarxa.
1: Una explosió de gas propà en un hotel rural de Vilanova de la Muga, a Peralada, ha deixat dues persones ferides, una d'elles en estat crític. És un home de 47 anys que treballava a la finca i que ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El propietari de 74 anys també ha resultat ferit, tot i que en estat lleu. En el moment de l'explosió hi havia una clienta que ha sortit il·lesa perquè la zona que s'utilitza com a allotjament turístic no ha quedat afectada. La deflagració s'ha produït pels vols de les dues de la matinada i ha provocat un incendi i greus danys estructurals a la masia. El primer avís l'ha donat un veí de la zona, en Joan Cros, que ha sentit la forta explosió.
2: Hem sentit una explosió com una bomba. Quan he sortit he vist tota la flama i un fum negre com un bolet i hem vingut cap aquí i hem vist un noi ferit aquí, molt greu. Ha sigut una explosió de gas i ha caigut tota la masia.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Neat Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia amb el Pelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
5: De veritat que Ràdio Vilasacra sou els millors. La veritat és que sou l'hòstia. O sigui que gràcies, gràcies per tot. I gràcies un altre cop.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
6: Repetiràs.
7: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

més tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem obligar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: Quan es tracta d'un incendi intencionat, els agents rurals hi actuen amb el seu grup especial caní, el GK9. Poden esbrinar si a l'espai cremat hi ha substàncies accelerants. L'Anna Subirós és la coordinadora del GK9.
1: Els nostres gossos el que fan és descartar o detectar que hi hagi alguna substància que hagin pogut provocar l'incendi. Treballen mitjançant el joc. El que fan és buscar la substància i marcar-la perquè saben que després jugarem. O jugarem, o si és un gos molt golafre, el seu premi també pot ser el menjar.
0: Idealment, aquest grup treballa amb dos gossos i dos guies sobre el terreny per recollir millor les mostres que després es portaran a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, on determinen, si és el cas, amb quina substància s'ha pogut provocar aquell incendi. Amb tot, els agents rurals insisteixen en la necessitat d'extremar la precaució i recorden que el millor incendi és aquell que no s'arriba a produir.
2: Pensa, pensa.

0: El pa és molt més que un aliment, és un art. A les mans de les nostres flaqueres i flaquers, cada peça de pa artesà amaga tradició, temps i ingredients de qualitat. Perquè el pa és pa artesà quan està fet amb respecte i passió.
1: Gremi de Flaquers de la província de Barcelona. L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
0: El pa és molt més que un aliment, és un art. A les mans de les nostres flaqueres i flaquers, cada peça de pa artesà amaga tradició, temps i ingredients de qualitat. Perquè el pa és pa artesà quan està fet amb respecte i passió.
1: L'orgull de ser flaquers i flaqueres.

0: Molt bon dia.
1: Bon dia, Simón.
0: Què tal? Què tal, Ventura? A punt de remenar els fogons.
1: Sí, com avui no tinc la Joana.
0: No tenim la cuinera.
1: En farem un que sigui com un primer i un segon.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: Estan complert.
0: Molt bé. Veure,
1: farem un Jacobo.
0: Molt bé, un Jacobo, oi? Sí. I em dóna a pensar això per dir-ho dolç i tot això.
1: Sí. Doncs bueno, vinga. Però el Jacobo es pot fer amb carn picada.
0: Sí.
1: I es pot fer amb pernil i formatge, que és el que farem avui.
0: Molt bé.
1: Amb pernil i formatge.
0: Anem a veure aquests ingredients.
1: Vinga. Els ingredients. 4 bistecs. Que siguin allò de bistec una mica gran.
0: De cap de mort, potser.
1: Ah, del cap de mort, sí. Cap de mort o del crostó, és igual. 4 talls de formatge, pernil dolç, farina ou i pa ratllat per fer com una escalopa. I després, a part, 2 patates, 200 grams de pèsols, mantequilla i sal per fer un puré.
0: Molt bé.
1: I per acompanyar, a més de del puré, 2 tomàquets, que hi farem a la provençal, que és 2 tomàquets que tallarem per la meitat, pa ratllat, formatge ratllat i pebre vermell.
0: Ah, molt bé.
1: I sal, remei.
0: Picant o pebre vermell, Ventura,
1: sí,
0: o...?
1: Sí, és igual, no, millor que no.
0: No,
1: ja, millor que no, perquè el picant és massa, massa picant.
0: Massa picant, massa aquí, picant, està, aquí, vale. Està, aquí està, aquí està.
1: Vinga, farem el bistec i posarem, el salarem una mica, i farem el formatge i el pernil a dintre, l'enfarinarem, farem amb l'ou batut i el pa ratllat, com una escalota.
0: Molt bé.
1: Que ja ho dic, es pot fer, si ho vols, si no ho vols fer amb formatge i el pernil dolç, pot fer amb carn picada.
0: Ah, molt bé, sí,
1: que és com una copiata, sí, però també ho pots fer-ho.
0: La carn picada, en aquest cas, Ventura, la fem de tocino?
1: Sí, de tocino.
0: Vull dir, per
1: clar,
0: canviar, no?
1: Clar, perquè la vedella ja hi és.
0: Perquè quedi més, tot, sí, sí, més malós,
1: la vedella ja hi és.
0: Molt bé.
1: I a part, farem les dues... farem la patata i el pèsol bullit per fer-hi amb mantequilla, mantequilla una mica de sal, per fer el puré.
0: Molt bé.
1: Per acompanyar.
0: Ventura, a veure, què fas quan bulls la patata i el pèsol? Ho poses tot al mateix moment? El
1: sí,
0: pèsol
1: sí,
0: el poses
1: tot,
0: més tard?
1: Tot,
0: sí,
1: tot al mateix moment.
0: Vale.
1: I es bulleix i ja està.
0: Vale, no, perquè hi ha vegades que el pèsol...
1: Tarda més, no. No, és igual, no. Com després es fa puré, ja queda... Ja
0: ah,
1: queda,
0: val, esclar, vols fer puré, ja queda tot relaxat.
1: Ja queda tot trinxat i ben posat.
0: Molt bé, molt bé.
1: A part, els 2 tomàquets, si poden ser d'aquestes grosses, amb aquestes madures, tallades per la meitat. I farem, que ja ho hem fet alguna vegada, amb una mica de pa ratllat, pebre vermell i formatge ratllat.
0: Ah, molt bé.
1: Posat per sobre amb oli i al forn.
0: Ha de ser boníssim, això.
1: Per acompanyar.
0: Ah, molt
1: per
0: bé.
1: Acompanyar el puré, perquè no sigui, ja que ho he dit, que fem un primer o un segon, que sigui més consistent, que és un bon calar.
0: Molt bé. Escolta'm, Ventura, aquí, que, per exemple, per acompanyar-hi, que hi fem un vermutet o hi fem una amanida d'aquestes ben presentades?
1: Bueno, es pot fer una mica d'amanida abans de menjar això, una mica d'amanida, si ho vols, ja que has posat tomàquet, fas una amanida amb 4 olives i ceba tendra, pepino, i fas una bona amanida.
0: Escolta'm,
1: per acompanyar.
0: Aquestes, ara repetirem novament els ingredients,
1: sí.
0: Ventura, aquestes, el que has acabat de comentar ara, el formatge el poses tu de qualsevol, que
1: sí,
0: sigui
1: sí.
0: Mantecós, que sigui...
1: El formatge per fer el Jacobo, diguéssim, d'aquest formatge que és així amb...
0: Més aviat tendre.
1: No, aquest formatge que ja venen així amb...
0: Amb làmines.
1: Si no vols, si vols posar, hi fas un tall de formatge. Talls de formatge el mateix i ja li pots posar-hi.
0: Molt bé. Ventura, la tàctica, perquè sempre diuen que qui ens queixem de la ceba,
1: sí.
0: Que ens queda, que encara que sigui ceba tendre, que la notem que pica, diguem-ho sí. Així, hi ha gent que diu que tenen com una tàctica de posar-hi força vinagre.
1: I n'hi ha que posen vinagre.
0: Què hi podem fer-hi més? El cot de puny també cal.
1: El cot de puny i amb aigua. Però la ceba que feia amb les amanides un cop de puny i amb aigua ja quedava tan forta.
0: Així això del cop de puny val?
1: Cop de puny val. I una ceba... Llavors, abans amb les, sobretot quan feies una amanida, sempre la ceba d'abans, jo me'n recordo tota la vida, un cop de puny, una mica rentada, i, vale, i posar per sobre l'amanida.
0: I això que doncs, han comentat algunes cuineres de que fa la ceba, tallar-la i ben plena de vinagre també, i deixar-la molt de rato, això també funciona,
1: també
0: Ventura?
1: També n'hi ha que fan que la deixen una mica reposar dintre en vinagre.
0: Sí.
1: I, però, esclar, la ceba és clar, per regla general, la ceba és forta.
0: Sí. És forta i... Però quan diu que ceba tendra, sembla que hauria de
1: sí, no, forta. Però també val més. La ceba, la ceba encara que sigui ceba tendra, també la pots fer tipus cop de puny que dic i a l'amanida.
0: No
1: m'agrada més així, eh?
0: Hi ha vegades que fa perdre doncs, que trobis una amanida doncs, ben bé bona, perquè si trobes aquell tros de ceba de tendre...
1: Sí, no, hi ha la ceba dolça que també va molt bé, perquè tu ara mateix veus una amanida. Jo m'hi he fixat molta gent que veu una amanida amb la ceba, que poder és forta, eh? I veus que aquella amanida... tot marxa, les olives, tot, menys la ceba.
0: Clar,
1: la ceba queda.
0: Clar.
1: I això també és mala agunyada, perquè aquesta ceba es pot aprofitar.
0: Sí, però, esclar, si no sabem realment la manera que potser pot quedar possiblement bé, doncs jo provaré un sistema. Aquest del cot de puny amb aigua no l'he provat, eh, Ventura?
1: No, no, tu el cot de puny a la ceba, mai si vols hi fas amb paper d'aquest de cuina,
0: sí.
1: Cot de puny així ben d'allòs, la fas així amb mica d'aigua, rentada i fora.
0: Molt bé, Ventura, anem a explicar la nostra audiència aquest àpat d'avui i ja tanquem els fogons i davantal.
1: El 4 bistecs, ja sempre dic 4 bistecs perquè fem més o menys fas 4, el 4 i si els dos fas 2 és igual. 4 talls de formatge aquest de làmina, pernil dolç, també un d'aquest pernil que venen així en pernil dolç,
0: sí.
1: I si és un pernil gros el tall és per la meitat. Farina ou i pa ratllat per fer l'escalopa, per fer el cacó, el cacó, que ja ho dic, es pot fer amb carn picada
0: molt bé, molt
1: també
0: bé,
1: com
0: molt
1: si
0: bé.
1: Fos un popieta. Després dos patates i 200 grams de pèsols, mantequilla i sal per fer el puré,
0: molt
1: per
0: bé.
1: Acompanyament de...
0: Molt bé.
1: De... Si no voleu fer això, ho feu amb patates fregides.
0: Bueno, això és l'acompanyament, Ventura.
1: L'acompanyament pot ser del gust el gust de tothom, de la manera que aquell moment el que tingui a casa.
0: I
1: per no haver-hi tanta mal de caps, ho facis. I després les dues tomaques obertes, sobretot dues tomaques grosses, que es pot fer madures millor. I després s'hi posa el pa ratllat, el formatge ratllat i el pebre vermell dolç i ho poses a sobre, una mica d'oli i el forn.
0: Molt bé,
1: per acompanyament.
0: Sí, boníssim, boníssim, boníssim això.
1: És un plat bastant consistent, ja t'ho dic, i si vols fer el que hem dit, fas una mica d'amanida, una mica de per no posar-hi tanta tomaca,
0: sí.
1: Ja posem la tomaca, doncs fas així amb una mica d'enciam, una mica de ceba tendra, 4 olives i una mica de pepino i ja està.
0: Molt bé, fantàstic. Ventura, moltes gràcies per explicar-nos-ho, gràcies per estar aquí en els fogons i davantal, i ens trobem la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilasacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Tenim el que d'altres no tenen.
3: Oi, jote.
4: Pareu bé l'orella.

0: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.

0: Notícies en xarxa.
1: L'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara les importacions, sobretot de vehicles barats i vells de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any, fins a l'agost, s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provenients de l'estranger, bàsicament europeus. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI especialitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10, un 44% dels vehicles importats enguany, tenen més d'una dècada d'antiguitat. I a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort, portaveu de la patronal catalana de concessionaris FECABEM, n'ha parlat a 3CAT Info.
2: Per què passa? Pues bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
1: A banda de la situació econòmica, Germán Palomas, president de la Federació Catalana de Tallers, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
3: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
1: Amb tot, les dades són similars a les del mercat de vehicles usats total. Si entre gener i agost s'han venut uns 200.000 cotxes d'ocasió a Catalunya, més de la meitat superaven els 10 anys d'antiguitat, segons Faconauto, la Federació Espanyola de Concessionaris. El sector lamenta que tot plegat contribueix a l'envelliment del parc automobilístic, que té de mitjana una edat de 14,2 anys, i demana a les administracions mesures que en potenciïn la renovació.

Ràdio Vila-sacra rebent suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
11: 100% Empordà.
12: Ai, per fi a casa.
13: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
12: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A l'Heroi Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.
14: Sona bé.
15: A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action. Petits preus, grans somriures.

Sí que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponent, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, al teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
1: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
0: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anny Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabeta. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar als peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment de quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres. I per això, de tant en tant, demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm, gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-los a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.

0: Missatge rebut per e-mail el 18 d'octubre del 2023 a les 15:11 de la tarda.
1: Maria Albert de Vilajuïga ens escriu el següent missatge per correu. Hola. Us escolto sovint i m'agradaria saber si teniu alguna cançó de Harry James. Si la podeu posar, la dedicaria al meu pare en el seu 76 aniversari, que us escolta sempre al migdia. Moltes gràcies.

0: Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra.
1: Notícies en xarxa.
2: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
3: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
4: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
3: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
5: La xarxa de comunicació local.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Gran Fur La Plaça, especialitats en entrepans combinats.
1: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: I parlant d'emocions.
1: 92.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya-estat continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya-estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Hola a tothom! Una prova evidentíssima de l'abús dels anglicismes a la xarxa és la fórmula online. Diccionaris online, consulteu online... És una autèntica plaga de fa molts anys. Fa tants anys que ara online ja no està de moda. Ara les inscripcions a cursos es fan en línia. En català, d'una cosa que es fa per internet, en diem en línia. Ui, sí, és llarguíssim. De la mateixa manera, si hem de dir que una cosa es fa offline, diem que es fa fora de línia o sense internet. Més planer, impossible. Apunteu-vos a la moda de no ser tan esnobs i dir les coses amb naturalitat. Enganxa i molt.
4: Sabies que existeix una paraula per designar la fòbia a llegir paraules llargues? Doncs, irònicament, aquesta és una de les paraules més llargues que tenim en català, ja que consta de 33 lletres. Estem parlant de hipopotomonstroesquipedaliofòbia. És la por irracional a la lectura o pronúncia de paraules llargues i complicades. La paraula deriva de hipopoto, que ve a significar cavall de riu. Monstros, que significa monstruós, s'esquipedali, que vol dir llargada, i fòbia, que, com tots sabem, significa por. Etimològicament, és una barreja tan interessant com complicada, que només fa que alimentar la por dels que pateixen d'aquest mal cada cop que l'han de pronunciar.

0: de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.

0: decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? Uf! La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisseriatramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
3: Bé, no?

Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada, el Carles, que organitza la subhasta a la llotja, la Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, el Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: En una Europa incapaç de posar-se d'acord ni tan sols sobre si hem de canviar d'hora a l'estiu o no, us imagineu que un bon dia entren a Figueres 60.000 persones i es fan amb el control del carrer? Som un país que envia vaixells de guerra a protegir la flotilla de Gaza, però no sabem controlar les nostres fronteres.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
7: Repetiràs.

0: al Cafè de la Ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
3: A Ràdio Vila-sacra...
4: Calma.
3: Ara ens toca...

0: Notícies en xarxa.
1: Aquesta darrera setmana les infeccions respiratòries segur que ho han notat han augmentat en conjunt, però sobretot el que més ha repuntat és la Covid-19 per sobre de la grip. Segons la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, els més afectats són els més joves. Més detalls, Anna Banyeres.
2: Tot i que no s'estan fent tests, els quadres clínics que arriben a les consultes d'atenció primària indiquen un ascens de les infeccions respiratòries, sobretot de coronavirus, que està afectant la població més jove. Doctor Jordi Mestres, vocal de la Canfic.
3: No estem veient encara gent gran, de fet això també ho reporten als hospitals amb dades, no? No hi ha ingressos greus. De moment estem veient població més jove, que també quadra una mica amb els canvis estacionals, no? De setembre, no? Inici de curs, inici de classes, però ja quadra una mica doncs el que veiem a la consulta amb el que està passant al carrer.
2: I tot i que de moment els nivells de transmissió són baixos, s'insisteix en les mesures preventives, atès que els més joves són els principals transmissors dels virus i que no s'ha engegat la campanya de vacunació.
3: Pentat de mans, estornudar i tossir amb un mocador a la màniga, airejar, perquè comencem ja doncs estar en llocs més tancats, no? Per les classes, per la feina, etc., intentar ventilar de tant en tant.
2: Pendents de fins on arribarà el pic de la Covid, els metges confien que amb el fred es frenarà i se situarà per sota de la grip.
0: Notícies en xarxa.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, un acudit. Doncs bé, hi ha un senyor que se'n va al metge i diu, ai, doctor, diu, dice, ja torno a ser aquí, dice, hombre, dice, però s'encuentra mejor. Diu, ai, no, escolti'm. Diu, miri, que vaig fer parlant de tot el que em va dir vostè, però encara continuo amb aquell mal d'estómac. Diu, però seguro que hizo todo lo que le mandé. Diu, oi, tant. Diu, miri, diu, vaig tal com vostè va dir, diu, vaig anar a totes les cases de mala nota que coneixia. Diu, però escolti'm, el mal d'estómac, diu, em continua. Diu, no, hombre, no. Jo li dije, sal de frutes.

0: és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
1: Preguntes sense resposta.
2: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor.
1: Contestador 972511268 i WhatsApp 65619 7062.

0: Per mi el mercat és identitat d'un lloc, d'un territori, en quant al seu producte, el seu color, la seva gent, compartir experiències i una manera de viure.
1: El mercat és una família, perquè si tu et passa alguna cosa, et truquen com estàs, que si et fa falta alguna cosa, sempre tens algú que t'ajuda. Vull dir, és una família aquí al mercat.
2: En general, la gent quan va a un supermercat, van sols, compren sols, no els interessa contactar amb ningú, agafen el producte, se'l guarden i se'n van. Però després hi ha un altre tipus de gent, que són els que van a fer el mateix, però van amb la tribu. I aquests són la gent que els agrada el mercat.
3: El barato ja ho saben, han de trobar. Això és una miqueta més car, però és bo. I el bo no t'hi preu. Perquè jo, per a menjar-me segons lo que, me faig pan, tomata, en olives, que també xa algo.
4: El mercat fa moltes olors.
5: Olor a fresc, a hort, a peix, a mar, a muntanya, a tot. És a dir, el que pots tindre amb 50 quilòmetres ho pots tindre amb 500 metres quadrats. És impressionant.
6: Me encanta esto lo que hago. Pues soy un tío muy feliz.
7: A mi no se me fa passar, però jo reconeixo que això és una cosa que té que agradar.
8: Ho collim i l'endemà està venut.
9: Si n'hi fos, ho trobaria a faltar.

0: t'entretenim i et fem companyia. El 107 de l'FM, la teva ràdio local.
1: One, two, three, four.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Si algun amic aficionat als bons vins ens demanés les millors cartes de vins de Barcelona, dels restaurants de Madrid o de Sant Sebastián...
2: Joaquim Vila.
1: A ben segur que la tasca no seria massa difícil, ja que generalment a les millors taules hi ha una bona tria de marques i en nombrosos restaurants de cuina més populars s'hi troben sovint unes seleccions sorprenents per la seva qualitat i quantitat de cellers i danyades. Si la tria de la carta la limitem a que hi hagi una bona i llarga selecció de caves, la cosa es complica una mica. Pot semblar d'un altre planeta que un estelat i possiblement el millor restaurant de València només tingui a la carta un sol cava, i en canvi s'hi referenciïn amb més o menys criteri i gust més d'un centenar de xampanys. Però a casa nostra, a Catalunya, no resulta gaire fàcil de trobar una ben cuidada, variada i llarga llista del nostre vi més universal.

Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.

0: Notícies en xarxa.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
2: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova forma de medicaments, tot i que de moment no té cura.
3: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
3: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
4: Que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
3: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. La depressió, el baix nivell educatiu... La depressió, el baix nivell educatiu... La depressió, el baix nivell educatiu...

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.
2: Mare meva, quin somni.
3: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
4: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
5: No permetis que humilin a companys de classe.
6: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
5: Denuncia que cal canviar les coses.
7: K25.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit i dissabte i diumenge de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit.

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: acció, música, entreteniment.
1: Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
2: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
3: Since my trips have been extensive, pals are everywhere. Honey, I've become a much, much wiser gal. For I've noticed that the expensive, well, expensive underwear, that kind of improves a gal's morale. 'Cause it's strange how lovely lingerie that affects a gal's false modesty. If she's wearing silk and satin, well, turn

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
2: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
2: Tenim una situació de que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat, la normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
3: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per admetre la tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària.
4: La xarxa de comunicació local.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: www.firavaixell.com.
1: Ministrius de llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
3: I parlant d'emocions,
4: 74.
5: Tots

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de l'expressió salut i força al canut. Salut, sabem prou què vol dir. I el canut és el corn buidat on duia la pólvora als bandolers. També era una canya o branca buidada on els mercaders guardaven les monedes d'or. Per tant, quan diem salut i força al canut, és una manera de dir que desitges benestar i riquesa. Tal com diu Víctor Pàmies en el seu blog Etimologies, per a miològiques es veu que en determinats moments es va perdre la tradició etimològica d'on provenia la dita i s'entenia com a expressió de potència sexual. Per això sovint es deia salut i força al canut als homes i salat i força al forat a les dones. Aquesta és una de les més de 200 paraules o expressions que ens han regalat usuaris, col·laboradors i alumnat. La compartim amb vosaltres. Gràcies.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Un viatge en el temps. Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Maçanet de Cabrenys.
2: Arrecerats els flancs del Pirineu, prop d'on fruita l'arbós i neix la deu, Maçanet de Cabrenys guarda la massa que rutllà pel clavar dintre la plaça. Té boscos a tot vol, prades i rius, fonts de tres veus i cinglerats amb prius. Amb Sant Miquel, Sant Andreu d'Oliveda, puja els vilars o se'n baixa Fontfreda. Per a trobar Sant Pere i Sant Miquel, si enyoradissos somien al cel. Cavalquen núvols, escalen boirines, s'enfilen fins al cor de les Salines per honorar la mare i retornar cada un al seu recés, al seu altar. Maçanet de Cabrenys, rei de l'Arnera, amb l'aligot vençut del de Cabrera, es manté com ahir, altiu, condret, el senyor de Cabrenys i Maçanet.

0: Pista de pàdel Vila-sacra.
1: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol set.
0: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vila-sacra.
2: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
0: Pista de pàdel Vila-sacra.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.
2: No t'ho perdis.
3: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
4: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
5: Apuja el volum.
6: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.

0: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. No sóc català, però sóc català de cou. Escolto des de fa 2 anys. La veritat és que de totes les emissures, jo crec que aquesta emissura, des que existeix internet, s'escolta en moltes parts i hi ha molta gent que l'escolta. No sols els catalans que visquen fora de Catalunya, sinó molta gent que vol aprendre català o que ha après català i que vol seguir aprenent, escoltant aquesta emissora. A més és molt, molt interessant i per mi és el que escolto, i la veritat és que em sembla revistes molt bones i programes molt interessants. O sigui que jo l'escolto molt a gust. Visca Catalunya, visca el Barça i visca Logroño.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
1: Ara toca calma.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Ai, per fi a casa.
2: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
1: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: La gasolina trenca la barrera dels 2 euros en més d'un terç de les gasolineres gironines. Preocupació entre els transportistes pel gasoil. Si no s'aproven ajuts abans de finals de mes, el gasoil podria encarir-se fins a 24,2 cèntims per litre l'1 d'octubre. Una de cada 5 atencions de la primària gironina ja es fa per canals digitals. Els centres registren 1,34 milions de visites virtuals i més de 133.000 converses iniciades per consulta durant el 2025, mentre la meva salut supera els 6,3 milions de sessions. Intensifiquen els controls per l'ús del mòbil a les carreteres gironines. Els Mossos i les policies locals reforcen la vigilància de les distraccions al volant i les infraccions als semàfors i rotondes.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
5: I parlant d'emocions.
6: 66.
7: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local, és soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
8: Ven a Ocasión Plus!
9: Ronda Sud 21, Figueres. Telèfon 872-22-22-89.
10: Sigues la meva veu.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: pero que una cosa son los hechos y otra las palabras. Che, Radio Vila Sacra son hechos. Te lo digo yo, Messi, que siempre la tengo en mi iPhone.
1: Sintonitzes Radio Vila Sacra.
2: Notícies en xarxa.
3: Parlem ara dels autònoms perquè l'arribada d'estrangers manté el creixement d'aquest col·lectiu a Catalunya. Un de cada sis treballadors per compte propi, més de 100.000, procedeix d'un altre país, Climent Sabater.
4: Aquesta xifra, 107.000 treballadors autònoms estrangers, suposa un augment del 5%, evolució que contrasta amb el retrocés dels treballadors autòctons per compte propi. Segons l'informe del Consell del Treball Econòmic i Social, un de cada sis autònoms és forà i dos terços, uns 70.000, procedeixen de països extracomunitaris. És el treballador estranger, doncs, el que manté el creixement del col·lectiu en un moment d'expansió econòmica i de millora de la qualitat de l'ocupació assalariada, segons el president del CETESC, Siriaco Hidalgo.
5: Tenim aquesta resiliència del treball autònom en un context d'un fort creixement de l'ocupació, de la qualitat de l'ocupació i del creixement econòmic. Per tant, qui ha afavorit això? Diríem, ha sigut el treballador i la treballadora estrangera.
4: Els autònoms estrangers es concentren sobretot al sector serveis i a les comarques de Barcelona. Al barcelonès, per exemple, el 30% dels autònoms són d'un altre país. A l'Alta Ribagorça, en canvi, el percentatge cau al 5%.
2: Notícies en xarxa.
6: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: doctora Emma Riba, psicòloga, sexòloga i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, assegura que el consumisme es converteix en una eina per tapar i apagar el que sentim.
1: La presència, en realitat, no té preu. No? Si no compres, no estimes. Doncs l'amor real té que veure amb la presència. I d'alguna manera se'ns ven la idea que l'amor és un producte, no? Quan en realitat és un estat de consciència.
0: Ribas té clar quina hauria de ser l'essència al llarg de l'any.
1: No és comprar, sinó la qualitat de la teva presència. I passar de comprar per complir a sentir per connectar. No? L'amor conscient en realitat no caduca, el cultivem cada dia.
0: Recorda que hem estat educats per fer i se'ns valora en funció dels resultats, però celebra que aquesta dinàmica estigui canviant i que es comenci a prioritzar més qui som. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars. Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
2: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Escolta. Per què sabem què fem i per què fem les coses?
5: Perquè podem dir-hi la nostra.
6: Perquè tractem les persones des de la igualtat.
7: Perquè fa més de 50 anys que hi som.
8: Perquè ens importa, ens impliquem en la cura del medi ambient.
9: Perquè seleccionem el que venem amb ètica i valors.
10: Perquè som molt a prop.
11: Perquè ens ho passem molt bé quan hi anem,
12: oi que sí?
13: Perquè som més d'un milió. Junts podem canviar el món.
14: Abacus, cooperativa cultural.

0: 107 de la FM.
1: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au.
2: Mira que bé.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Intervenen a les costes gallegues un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna. El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha desarticulat un grup que facilitava embarcacions per transportar droga i detenen a Girona el líder de la trama. Una baralla entre joves al Parc Bosc de Figueres deixa un ferit greu que va ser atacat amb un matxet. El noi, de 17 anys, va haver de ser operat d'urgència i la policia investiga els fets. Detenen a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força en cotxes. Els agents el van arrestar dos dies consecutius. Torna a estar al carrer.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Si vols qualsevol cosa tries.
2: Ui.
1: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vilasacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Xo, de luz tarda. Xo, de luz tarda.
1: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
2: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.
3: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. És un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi, i comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.

0: Ets una persona molt i molt llesta, que sap de tot, que sempre tens raó. I vas amb presses al súper, amb presses a la fleca. No suportes els conductors que van tranquils. I a més, no hi ha ningú com tu. Doncs pots dir que tens sort. Potser et fiquis a una vitrina els diumenges i cobris entrada.
1: Que ara vine la morbosa!
2: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que

0: a la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: Un any més.
2: T'expliquem cada dia l'aventura del món.
1: Som la ràdio.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
2: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.

0: tots els nostres records.
1: Després de publicar la meva botiga en línia d'articles esportius amb Hostinger, el meu negoci va créixer d'un dia per l'altre.
2: Fes la realitat amb el creador de llocs web de Hostinger. Explica què necessites i l'AIA crearà la teva botiga en línia en minuts. Ven tot el que vulguis i queda't amb tots els beneficis. No cobrem comissions. Visita hostinger.es i aconsegueix tot el que necessites per créixer en línia.

0: Notícies en xarxa.
1: Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, durant el 2025 es van produir 3.808 morts per suïcidi, 145 menys que l'any anterior. Una tendència a la baixa que també es produeix a Catalunya. El 2025 es van registrar 556 defuncions per aquesta causa. Anna Pujol.
2: Per intentar mantenir aquesta tendència a la baixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat la creació d'un sistema de vigilància de salut mental que es regularà mitjançant un reial decret.
3: Consiste en saber qué está pasando con la salud mental de la gente, detectar dónde empiezan y aparecen nuevas situaciones de riesgo y poder llegar antes para poder prevenirlas.
2: Recordem que el 061 és el telèfon d'atenció contra el suïcidi. Funciona 24 hores tot l'any.
0: Observar, raonar i triar. 24 hores al dia.
4: És Ràdio Vilassar.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Ah, sí...
3: Bueno...
4: El Baeza Club de Fútbol, por su parte, no por su padre, porque lógicamente es un error. Bueno, pues... Vamos a dejar ya el cachondeo un poco. El Baeza Club de Fútbol por su parte, porque lógicamente es un error. Bueno, pues vamos a dejar ya el cachondeo un poco.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres blinda els accessos de la ciutat amb 30 càmeres lectores de matrícula. És previst que entrin en funcionament al novembre, quan s'hagi ampliat el centre de processament i visualització de dades i imatges a la central de la Guàrdia Urbana. De les primeres dues denúncies a una estafa de més de 2 milions d'euros, així ha crescut el cas de l'Agència de Viatges de l'Escala. El cas va esclatar a principis d'agost amb una vintena de denúncies. Va arribar a prop de 400 afectats i culmina ara amb la detenció de la responsable. La cursa dels jubilats gironins per aconseguir plaça a l'Inserso. En 10 minuts s'omplen el 90% dels destins. Les agències de viatges coincideixen que l'oferta és insuficient davant l'allau de demanda i que molts pensionistes han d'optar per destinacions que no volen.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
3: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
2: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
0: L'espai curiós.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: No hi ha ningú que es posi d'acord. I això no és això. Per entrar-se entre les coses i poder enraonar, esbrinar a veure què i el com i el per què. I a última hora, els que rebem sempre som els de baix. Dels de baix, nosaltres ja no som ningú, perquè arribarem, quedarem com en el tercer món. Doncs ja està.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

si ho crem la menta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè recordis que preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols Fisiocrem? Pots.

0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
1: I parlem ara de música.

Així comença una de les cançons més commovedores d'Eric Clapton. Esquinçadora i plena de melanconia, Tears in Heaven és el resultat de l'intent del músic britànic per superar el pitjor moment de la seva vida. Un episodi que li va fer experimentar el dolor més profund i imaginable que un pare pot viure, però que va canalitzar a través de la música.

Ens situem al març de 1991. Després de 3 dècades d'inestabilitat emocional i greus problemes amb les drogues i l'alcohol, Eric Clapton havia aconseguit encarrilar la seva vida. Feia 4 anys havia nascut el seu primer fill i el músic estava decidit a exercir el paper de pare amb aquella criatura, un nen anomenat Connor, fruit del seu matrimoni amb la model italiana Lori Del Santo. La parella, tot i que feia un any que s'havia separat, mantenia una bona relació i per enfortir els lligams familiars van decidir passar uns dies plegats amb el nen a la ciutat de Nova York. Mare i fill s'allotjaven al pis 53 d'un gratacels de Manhattan. Clapton havia de recollir-los a mig matí per acompanyar-los al zoo de Central Park, però en un descuit, que encara avui ningú no s'explica, una finestra de l'apartament va quedar oberta i el petit Connor, que no se'n va adonar, s'hi va apropar més del compte i va caure al buit. There couldn't have been a bigger nightmare. Aquest tràgic accident va ser un cop terrible per Clapton. El músic es va aïllar per plorar la seva pèrdua inconsolable i mirar de trobar la manera de seguir endavant amb la seva vida, amb un repte majúscul, fer-ho sense l'ajuda de l'alcohol. I és que quan Connor va morir, Eric Clapton, que durant dècades no havia estat sobri més de 2 dies seguits, havia aconseguit superar la barrera dels 3 anys sense provar la beguda. El procés de rehabilitació havia estat molt complicat i se li feia una muntanya mantenir-se ferm en un moment de desesperació com aquell. Però quan la recaiguda semblava inevitable, de la forma més inesperada, va trobar la força que necessitava.

va ser mentre obria els missatges de condol. Entre els milers de cartes que va rebre, se'n va colar una que el va deixar glaçat. Era una carta que el seu fill li havia enviat unes setmanes abans des de Milà. Dins el sobre hi havia un pòstit on el nen hi havia escrit que tenia moltes ganes de tornar-lo a veure i li enviava un petó. L'efecte d'aquesta nota manuscrita pel petit Connor va ser definitiu. I va ser llavors quan Eric Clapton va prendre consciència que si aconseguia superar aquell sotrac sense veure, seria capaç de trobar la força per afrontar qualsevol cosa sense haver de recórrer l'alcohol. Les setmanes següents, Clapton va agafar una guitarra espanyola i es va refugiar en les seves cordes per mirar de sobreposar-se a aquella tragèdia personal. Tocava i tocava sense parar com a teràpia per alleugerir el seu dolor, però no acabava de trobar un sentit a tot plegat. Fins que un dia, enmig d'aquest procés, va rebre una proposta que li va donar el motiu que necessitava: la composició d'una banda sonora. L'encàrrec li va fer la productora americana Lily Finney Zanuck, que estava preparant el seu debut com a directora de cinema amb Rush, una pel·lícula basada en la novel·la homònima de Kim Wonsencraft. Protagonitzada per Jennifer Jason Leigh i Jason Patric, narra la història d'una parella de policies de Texas que als anys 70 són assignats com a agents encoberts en un cas del Departament de Narcòtics. It was the job that was all wrong. Podia semblar que l'encàrrec arribava en el pitjor moment per a Clapton, però el repte de posar música a una pel·lícula li va semblar una oportunitat excel·lent per concentrar-se en un objectiu. Clapton va treballar en el projecte tota la tardor i a finals d'any tenia llest l'àlbum que va convertir-se en la banda sonora de Rush. Entre els temes que hi va incloure hi havia Tears in Heaven, una balada on va vessar els seus sentiments més profuns expressant el desig com a pare de tornar a veure el seu fill algun dia. Mig any després de l'estrena de la pel·lícula, Tears in Heaven es va llançar com a senzill. I l'agost de 1992, Clapton el va enregistrar en directe pel disc Unplugged que va gravar per a la sèrie de concerts acústics organitzats per la cadena de televisió MTV. L'efecte estremidor del tema i la seva interpretació va ser tan impactant que va ser reconegut amb 3 premis Grammy, entre els quals hi havia el de millor cançó de l'any. És la cançó que va ajudar Eric Clapton a superar el dolor més terrible que un pare pot imaginar i també la que el va ajudar a mantenir-se ferm en la seva determinació de no recaure en la beguda. A la seva autobiografia ho comparteix explicant que si ell no fos alcohòlic diria que la família és la gran prioritat de la seva vida, però reconeix que això és impossible perquè sap que ho perdria tot si no col·loqués l'abstinència al capdamunt d'aquesta llista.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Tieta, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
1: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora després de quedar amb el teu api per anar al nou restaurant i...
0: Iaia, no dius pas podem tot?
1: Sí, que puc, sí, sí que puc.
2: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Wow.
3: Que no et confonguin.
5: Au.
6: Mira que bé.
7: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'anava la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
8: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
7: Un kit d'emergències?
8: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
9: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Toca raonar.
1: Ja fa temps que sabem que l'excés de pantalles provoca problemes molt seriosos, sobretot als joves, perquè sovint són els més exposats.
2: La meitat dels alumnes de primària ja tenen el seu propi mòbil i la mitjana d'edat d'accés són els 11 anys a Catalunya. Són dues de les dades que ha recopilat el Departament de Salut per elaborar una guia diagnòstica amb els problemes que se'n deriven. Les conseqüències, problemes cognitius, com la manca d'atenció, mentals, com la manca d'autoestima, i físics, com l'alteració de la son, la miopia o fins i tot les càries. Així ho explica la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos.
3: El tema de la miopia, de l'excés de pes, del risc de càries, també vinculat als padrons, als mals hàbits també de consum de sucre i de substàncies diverses quan estàs davant de pantalles.
2: El diagnòstic divideix les conseqüències per franges d'edats. Entre el 0 i els 12 anys s'assenyala, per exemple, retard en el llenguatge, mentre que entre els 13 i els 18 remarca les dificultats per interaccionar cara a cara. I menciona que alguns són problemes de salut irreversibles.
1: Ja fa temps que es parla de l'addicció a les pantalles amb totes les connotacions negatives que aquesta paraula comporta, tot i que alguns es resisteixen a creure en els perills que tot això suposa. Potser els negacionistes d'aquests perills no ho serien tant si sabessin que els gurus de Silicon Valley als Estats Units, que han creat les pantalles a les que molts es tornen addictes, eduquen i crien els seus fills sense tenir accés a elles. L'altre aspecte molt important és ser conscients del paper que com a adults juguem davant dels menors, que moltes vegades ens veuen com un exemple a seguir. De tot això ens parla en el següent reportatge el Toni Conde.
4: El Marc és un jove de 14 anys que a causa d'un ús abusiu dels videojocs va deixar d'anar a classe. Se n'anava a dormir tard i prioritzava jugar davant d'estudiar. Ara està internat a l'escola terapèutica Can Ros, al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on l'ajuden a superar aquesta situació en un entorn rural i sense accés a les pantalles.
5: Jugava molt als videojocs, sobretot. Molt. No, el dia a dia és que no anava a classe per jugar i tal. Em aixecava, esmorzava. Si anava a classe, anava després de classe. No feia els deures ni res i jugava a videojocs. Després, fins a les 12, a la 1 del matí, estaria on deies. Dormia. El pròxim dia no anava a classe.
4: El cas del Marc podria ser el d'altres joves que estan àmpliament presents a l'entorn digital, sigui en videojocs o a les xarxes socials. El 85% dels nois i noies a secundària fan ús del mòbil i entre els 5 i 8 anys ja són més de la meitat que hi tenen accés. Proporciona aquestes dades el doctor en psicologia Àngel Guirado, especialista en educació, que alerta del caràcter addictiu del disseny de les xarxes i apps dels mòbils.
6: Genera necessitat, altra vegada, de consumir productes semblants perquè aquesta necessitat està incentivada a través de les gratificacions que reben a través d'aquests productes. Llavors és aquí, quan això es produeix d'una forma massiva, quan es pot produir un efecte semblant al que en diríem a les addiccions, amb totes les conseqüències que això té, no?
4: El problema s'agreuja quan l'abús de pantalles afecta la vida diària i es deixen de fer activitats quotidianes per prioritzar estar connectat. Aida Sánchez, terapeuta Projecte Home Catalunya, i Adriana Margarit, doctora membre de la Societat Catalana de Pediatria.
7: Quan s'ha generat una addicció és que, d'alguna manera, totes les àrees de la vida de la persona han quedat afectades.
8: Deixem de fer altres coses o dedicar temps a altres espais que necessitem, sobretot per promoure els hàbits saludables.
4: És el que li va passar al Marc. Un ús excessiu dels videojocs el va fer deixar d'anar a classe i va afectar el seu rendiment escolar. Ara, amb l'ajuda de l'escola terapèutica Can Ros de l'entitat Amalgama 7, ha millorat la seva situació. Porta més d'un any internat a l'escola en un entorn rural. Els primers mesos sense cap pantalla i ara amb una introducció controlada i monitorada amb la seva psicòloga.
5: Estàs un mes sense mòbil, sense res, sense cap dispositiu electrònic que tu puguis chatear, cercar coses, etc. No pots jugar res. Com a màxim el diumenge està com una hora de pel·lícula que està controlada. Que el bo és com que desconnectes del mòbil, no l'utilitzes. És com un parón, com per acostumbrar-te a una rutina més normal, que diguem.
4: Amb el Marc treballa Guillem Rollo, psicòleg clínic a Amalgama 7. A l'escola de Can Ros, els joves com el Marc van a classe i es poden treure l'ESO mentre reben un tractament individualitzat. Hi ha adolescents amb diferents addiccions. En el cas de les pantalles, primer fan una deshabituació amb contacte zero.
9: Però l'objectiu no és que estiguin tots els mesos sense el mòbil, sinó que en algun moment, lògicament, hem de treballar el contingut del mòbil i també hem de treballar un altre cop l'exposició amb el mòbil, perquè el dia que marxem d'alta, lògicament, el dispositiu hi serà i, per tant, no es tracta de prohibir-lo, sinó d'aprendre a fer un bon ús.
4: A Projecte Home Catalunya també han abordat aquest problema i tenen programes com Projecte Jove, on fan acompanyament terapèutic a joves entre 13 i 23 anys i les seves famílies per a superar l'addicció a les pantalles. També fan xerrades de prevenció a escoles i instituts a partir de 5è de primària. Remarca la terapeuta Aida Sánchez que els infants cada cop són més conscients dels problemes que pot tenir fer servir xarxes i pantalles més temps del recomanat.
7: Fins i tot ells doncs, no, s'ho qüestionen i molts ho verbalitzen, no? Que sí, ho estic fent, no estic utilitzant les de més, no? I fins i tot ho poden reconèixer. El que no podem demanar és que a partir d'aquí ells facin canvis. Vull dir, al final, tota aquesta part de límits, no? És important que ho pugui acompanyar la família.
4: Fins a arribar als casos d'addicció, abans s'ha recorregut tot un camí. La prevenció i l'acompanyament de les famílies a casa, com deia l'Aida Sánchez, és clau per evitar un problema més gran. La pediatra Adriana Margarit recorda als pares que han de servir d'exemple.
0: Per tant, amb el concepte de que som referents, és un bon moment per reordenar i tornar a tenir els hàbits que segurament teníem abans de que hi hagués tota aquesta aparició de les noves tecnologies en el nostre dia a dia.
4: Una idea que comparteix Aida Sánchez, de Projecte Home.
7: El primer consell és una mica actuar com a referent, vull dir, que estan veient amb els teus fills i filles, no? amb tu, amb aquest abús, no? Amb aquest ús de pantalles. Doncs veuen que marxes a dormir amb el mòbil, que, no? Que el moment de desconnexió és amb el mòbil, arribo a casa i, no? I et faig callar perquè estic veient un vídeo.
4: Margarit també alerta les famílies que l'exposició cada vegada es dona a menor edat i que la prevenció s'ha de fer des que el nadó neix. L'exposició a pantalles entre els 0 i 3 anys afecta el neurodesenvolupament.
0: Doncs s'ha vist, no, que pot tenir un efecte amb un retras de l'adquisició del llenguatge, són infants que parlen amb menys vocabulari i inclús que tenen un dèficit d'atenció, no, o de controlar les emocions d'una manera més regulada.
4: Per això, el psicòleg Àngel Guirado recomana limitar l'ús dels mòbils.
10: No posar en mans d'un adolescent abans dels 12 anys un dispositiu mòbil si no hi ha una raó molt clara que ho justifiqui.
4: Guirado subratlla que els empresaris del sector acostumen a portar els fills a escoles sense pantalles perquè són conscients dels riscos.
10: Alguna cosa deu ser perillosa que els promouen, els seus fills no hi tenen accés a nivell escolar.
4: Amb tot, els problemes amb les pantalles es poden superar i joves com el Marc han pogut trobar una sortida a la situació.
11: Sí, claro, abans jugava a lo millor 12 hores, 14 diàries, i ara és que simplement tinc 2 hores com a temps límit i a vegades és que ni jugo, saps el que t'he dit? Aquí m'han ensenyat a gestionar-me el temps i tot això.
4: I envia un missatge al seu jo del passat que pot servir de crit d'alerta per a altres persones.
11: Jo sempre he pensat que si jo pogués anar i dir-li al meu jo del passat, pues li diria que no faci tant el burro i que no jugui tant a videojocs descaradament i tal, perquè li acabaria malament.
4: La consciència sobre el problema ha crescut i és treball de tota la societat combatre l'abús de pantalles. També, i potser sobretot, dels adults, que estan igualment exposats massa temps a la pantalla d'un telèfon mòbil.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Tu pots ser part del canvi.
16: És tardor, temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
17: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.

0: Carinyo, la bitxo és a la cuina.
1: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
0: De veritat?
1: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
2: Zoom.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Desde la radio municipal pionera...
3: He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre.
1: Passant per les ràdios escolars...
4: Hola, som el Dani i la Carla, i ara parlarem d'excursions al col·legi 6 de Sala.
1: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com una lliure que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
5: Sí, els objectors de consciència, ja tornem a estar aquí a una lliure després de tres precintos i moltes aventures.
1: Un patrimoni únic, segons el professor Sintoniqui.
6: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya, i això el fa únic i diferent.
1: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Propostes en xarxa.
4: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. No hi ha dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus, i a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.
5: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Notícies en xarxa. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu-compulsiu o el TOC que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat i, per tant, fer-li un seguiment més proper per evitar-ho. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial, ha establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Segalà, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
1: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues, no? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
0: Totes tres condicions es detecten de manera fàcil en les consultes psiquiàtriques d'aquests pacients amb TOC i això pot ajudar a ajustar més el tractament.
1: Pues probablement els pacients que tinguin o que presentin aquestes tres variables, fer una entrevista més acurada, preguntar més sobre la conducta suïcida, si algun pacient es verbalitza en algun moment pues, que ha pensat en suïcidar-se, traure's la vida o fer una exploració més acurada i potser, per exemple, dissenyar alguna estratègia de tractament més enfocada a tractar aquestes complicacions, no?
0: El trastorn obsessiu-compulsiu afecta entre un 1 i un 3% de la població. És molt discapacitant i té un origen en part genètic i també ambiental. I és que, segons assegura el doctor Segalàs, pensaments obsessius en tenim tots, però detalla quan són patològics.
1: Llavors, els pacients el que fan és tota una sèrie de conductes, no? O rituals o compulsions per a través d'aquest malestar. És a dir, si tu tens un pensament de que et contaminaràs d'una malaltia quan toques el pom d'una porta, el que fas per a través d'aquest malestar és netejar-te les mans, per exemple, no? Si tu tens el dubte de que t'has pogut deixar oberta l'aigua de casa, el que fas és tornar a casa a comprovar si t'has deixat o no l'aigua oberta.
0: I afegeix que el TOC es banalitza i per això molts pacients es passen anys patint el trastorn sense un diagnòstic.
2: Ràdio Vila-sacra, Empordà. 107 FM.
3: Sol de luz tarda.
4: Com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Anirem a l'Àfrica a veure els zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
1: Que bé! Arriba el Tatano!
2: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.

0: escoltats i anar a l'escola i tenir un metge que ens curi.
1: Tenim dret a ser feliços, passar-nos bé i també fer molts amics.
2: Tindre salut.
3: Anar al col·le.
4: Jugar.
5: Tindre una família.
6: Per tindre un problema no ets diferent.
7: Per exemple, les races tampoc són diferents, tots són iguals, tots són persones.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Bon preu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Uala! Déu-n'hi-do. D'on ve cavall? Ve de cavalo, que també ve del llatí. Cavalo és el nom que els romans donaven als cavalls castrats. Sí, els castraven perquè treballessin millor i estiguessin per la labor. Com que la majoria d'equus els castraven, a la pràctica, la majoria de mascles d'aquesta espècie acabaven sent cavalos. Per això, en cert moment, cavalo es va convertir en la paraula més habitual per parlar dels cavalls mascles. I la paraula equu va anar desapareixent.
1: Informació, música, entreteniment.
3: Sort, està tranquil. Recordi bé aquesta combinació.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Davant la notícia de que el Departament de Sanitat de la Generalitat vacuna totes les nenes de 11 i 12 anys amb la vacuna del papiloma, vull que consti que sóc mare d'una nena de 12 anys que, com moltes altres, no té dret a aquesta vacuna. Fa uns dies vaig presentar una reclamació al telèfon de Sanitat Respon i em contesten que encara que tingui 12 anys no li posaran, ja que la vacuna és per nenes que cursin 6è de primària, tinguin l'edat que tinguin, i només serà administrada a l'escola. Per tant, les nenes de primer d'ESO, que tenen la majoria aquesta edat, són excloses de la vacunació gratuïta. Han habilitat una adreça de correu electrònic per fer reclamacions. Jo ja l'he fet i m'han contestat que no hi ha res a fer. Qui vulgui reclamar, que ho faci a vacunes.salut@gencat.cat.
1: Mare meva, quins oients que tenim.
2: Doncs sí, oients com cal.
1: Clar que sí.
3: Però què vols?
1: No, increïble. Abraçada gegant.
3: Us estimo.

0: FM.
1: A Vilafant, restaurant L'Arengada. Esmorzars de dilluns a dissabtes. Dinars tots els dies de la setmana amb menú diari variat i plats combinats. Sí, restaurant L'Arengada. Especialitat en carn a la brasa. Per reserves, telèfon 972-513-831. Estem a Vilafant, a la carretera d'Olot 30.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
2: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
0: Escolta.
3: I aquí, pues, hace la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Pot ser part del canvi.
7: El bon entenedor. Ràdio Vilasacra.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, batxata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Notícies en xarxa.
4: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i alerta que les famílies més vulnerables ara estan més desprotegides que fa un any. Ho ha explicat la portaveu de l'entitat, Irene González.
5: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no? En què el conveni ja no hi és i que per tant aquestes famílies acumulen un deute que no sabem què passarà.
4: A més, recorde que la moratòria estatal de desnonaments extraordinària acabarà a finals d'any i el bo social és una mesura que no arriba a les famílies més vulnerables. També alerten que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern i que a més de les ajudes a les persones també cal millorar l'eficiència energètica dels habitatges.
6: Agència Catalana de Notícies.
7: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
8: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
9: Ep!
10: Sí i no.
9: Cal explicar-ho.
8: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
11: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
8: Comença a cuidar-te cada dia.

0: ¿Tienes razón?
1: ¿Es antiguo yo?
2: ¡Oe, oe!
3: ¡Oe, oe,
2: oe! ¡Oe,
3: oe! ¡Oe,
2: oe! ¡Oe, oe, oe!
4: On eres tu el dia de l'eclipsi?
5: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
4: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpresa.

0: 100% Empordà.
1: El projecte Tempo Arts i Formació celebra els 10 anys de vida, uns anys en què ha arribat a prop de 42.000 estudiants gironins a través de 1.400 accions educatives. Impulsat per la Fundació La Ciutat Invisible, en aquesta desena edició presenta prop de 6 programes i 21 propostes de teatre, dansa, música i també circ, i aquest any enceta més el projecte La Farga Viva, centrat en una de les 3 escoles de més alta complexitat de Catalunya, Montse Soto.
2: Una escola on s'hi parla en prop de 16 llengües i un 90% de l'alumnat és de fora de Catalunya, però amb un claustre molt motivat, segons Salvador Sunyer, alma mater de la Fundació Ciutat Invisible, el que l'ha convertit en un dels focus de la programació d'aquesta desena edició de la Tempo.
3: Hi treballaran durant 3 anys 8 artistes d'una manera estable, 2 relators de la Universitat de Girona treballant-hi, com es poden fer centrar les arts per ajudar que el currículum funcioni millor. La idea no és crear públic pels espectacles del futur, sinó la idea és intentar ajudar una miqueta modestament a crear ciutadans.
2: Entre l'alumnat que ha pogut gaudir de les propostes d'aquest projecte hi trobem la Marta Martín i el Francis Bolaños, que van participar a un taller de podcast on van parlar de temes com aquests.
4: Una part de bullying, la noia que patia bullying, com que a casa ho transmitia violentament amb els pares.
5: Un chico que viajaba al pasado para salvar a su amigo, porque había fallecido hacía un año en un viaje de colonias.
2: 6 programes i 21 propostes artístiques integren aquesta desena edició de la Tempo, amb propostes per a totes les etapes educatives, com ara els Mambo Project, Jordi Panyella, Mercè Sàrries, Ponte en Pie, Aurora Bausà i Pere Jou, Femut o la companyia Arrels del Bosc.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Papa, m'expliques un conte?
1: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra?
2: No.

0: que li toqués la loteria? Molts i molts i molts milions d'euros? I agradaria poder fer i desfer a gust? Doncs no perdi la il·lusió. A mi també m'agradaria. Xupa xups de la paciència a la botiga del més enllà.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etc. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Benvinguts a Ràdio Vila Sacra, emissora líder a casa de la Remei.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: Benvingut a Saltin Girona. Celebrar el teu aniversari o venir a gaudir per lliure. Bar, restaurant, un mirador climatitzat, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Saltin Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
1: De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: El 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.
1: Busques inspiració? Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
2: Molt bé, no?
3: Edifred
4: i Electrofigueres.
3: Edifred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
4: Com Electrofigueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
3: Com els que tenim a Edifred.
4: Electrofigueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
3: I Edifred al polígon comercial de Vilatenim, davant de Decathlon.
4: Electrofigueres.
3: I Edifred, amics per sempre.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Home!
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: ¿No te gustaría más que ser torero, por ejemplo, ser picador? ¿Por qué no quieres ser picador?
1: Porque los picadores son gorditos.
2: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
3: A la vida, fets no paraules. Gràcies.

0: Avui l'art ja no només viu als museus i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.
2: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

Audio City, una nova generació d'audioguies per viatjar. Ja no només llegim, sinó que també ens agrada escoltar. Disfruta dels carrers i monuments de la ciutat mentre disfrutes de tots els detalls i curiositats que la teva audioguia personal et va explicant a la oïda. Audio City,

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La gasolina trenca la barrera dels 2 euros en més d'un terç de les gasolineres gironines. Preocupació entre els transportistes pel gasoil. Si no s'aproven ajuts abans de finals de mes, el gasoil podria encarir-se fins a 24,2 cèntims per litre l'1 d'octubre. Una de cada 5 atencions de la primària gironina ja es fa per canals digitals. Els centres registren 1,34 milions de visites virtuals i més de 133.000 converses iniciades per consulta durant el 2025, mentre La meva salut supera els 6,3 milions de sessions. Intensifiquen els controls per l'ús del mòbil a les carreteres gironines. Els Mossos i les policies locals reforcen la vigilància de les distraccions al volant i les infraccions als semàfors i rotondes.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Cada dia amb la cultura.
4: Jo... cultura.
5: Cultura.
6: Molta cultura.
7: Cultura.
8: Cultura.
9: Tenim una cita con la cultura.
10: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
11: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
12: Sempre al costat de la cultura.
13: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
14: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Notícies en xarxa.
1: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
2: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys.
0: Notícies en xarxa.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
1: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
2: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vila-sacra.

0: Música y sensaciones. A Radio Vila Sacra a Pilons.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

tothom! Algun cop heu arribat al cim d'una muntanya i veieu de lluny alguna cosa sense distingir-la bé? No! No és divisar! Per expressar aquest sentit de veure de lluny tenim un verb boniquíssim en català. Albirar, del llatí arbitrare. Des del cim d'una muntanya es pot albirar al mar. En català, divisar és un mot tècnic del món de l'heràldica, que vol dir proveir un escut d'una divisa. I què és una divisa? La divisa és un lema. Per exemple, l'escut andorrà fa menció de la divisa. Virtus unita fortior. Ja ho veieu, res a veure amb gaudir d'una vista amb nuvolets i ocellets, encara

0: per a qualsevol ocasió. El vols provar?
1: Vinga, va, posa'm un Sega 2 del Delta.
2: Demana l'original Sega 2 del Delta. La crema d'arròs del Delta de l'Ebre.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Hola, bon dia. Bueno, jo començo ja a estar una mica cansada de que cada dia estiguem parlant dels Mossos d'Esquadra. Només volia donar-los el meu suport. Ja sé que hi ha actuacions que no són correctes i sé que prendran les mesures oportunes, però el que no trobo bé és que cada dia estiguem parlant de les coses que fan malament, quan actuen, per què actuen, i quan no actuen, per què no actuen. Vull dir, no sé, sembla com si únicament ens dediquéssim a anar darrere dels Mossos d'Esquadra. Sincerament.
2: La nit.

0: Hiyo, Leroy Carr.
1: I parlant d'emocions.
2: 95.
3: Tiki-biki!
4: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza...

0: estiu la fam no fa vacances.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.

0: Sí.
1: Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
2: A veure...
3: Hola, nano.
2: Hola, bon dia.
3: Ja està dit.
2: T'ha de sentir la teva veu, de veure tal l'anonimat que estàs.
3: Ja està dit. Vale.
4: Me n'alegro de sentir-te.
2: Jo això sí, que sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
3: Ah.
2: Sé que m'explico?
3: Sí, sí.
2: Això sí que és bo.
0: Ja.
1: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
2: A més a més, ens trobo que és molt positiu.
5: Això què és?
6: És...
7: El que no hi ha.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència. Silenci.
1: Un, dos, tres, des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb allà origen.
2: Uau, déu-n'hi-do.

0: Escala Enric, Castellfollit de la Roca.
1: Dit i net, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Dit i net. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà el

0: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
1: El poder de les paraules.
2: Ho entens, oi?
3: Bom, ba-bom.

0: ara escolteu La història secreta. Doncs imagina.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Mira, jo us volia dir, hi ha una ratera a la plaça d'Espanya, de Girona. I ho dic perquè la gent vagi al tanto i que no puri el semàforo perquè es trobarà amb la multa. I a part dels 200 euros, que mira, fa ràbia, però són els punts. Catacrac. Val, gràcies.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
0: Repetiràs.
5: Som

¿Imaginas un Monacins? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millor hora del món.

en si. Comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent venuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu. Espero

Doncs sí, ja estem aquí, un dijous més, per passar una bona estona, bona música, alguna brutícia d'aquelles, pues, com la de Ceuta que està passant, que, bueno, què vols que digui? Ja Ceuta, Melilla i les Canàries ja estan venudes per als polítics, sí, és igual PP-PSOE que els de Podemos, on està la Irene Montero i su pastelera madre. Bé, anem a deixar-lo així, perquè molt feminisme, i ara què? Totes les violacions que hi ha allà, els 40.000 euros que te van donar, 40 milions, perdó, 20 milions d'euros que te van donar per 4 anys, te'ls has gastat por ahí de farra, no?, i en la casa teva. Bueno, això, Alan Jackson amb Miley Cyrus, i aquí, You Knew My Heart Were You, Generacions.

Bueno, ja saps, depèn com vagi, pues et deixo els aplaudiments perquè disfrutis de les directes, oi que sí? És que avui no tinc ganes de fotre la bronca de dir-te, tio, tia, deixa, tia, tio, deixa, tia, tio, tio, tia, deixa la caixa tonta. Sí, és del govern, sigui el que sigui, ara és del PP-PSOE, perquè fixa't que amb tot el que està passant per allà, les violacions que hi ha, sobretot a Catalunya, perquè les menes han vingut aquí dalt i no són els dels bons. Que jo tinc amics marroquins, que treballen i es guanyen la vida molt bé treballant, clar, no s'hi regalen com els altres. Vale? Ave Maria, Josh Groban, Enya i Andrea Bocelli. Quina meravella t'espera ara, eh?

Bé, pues ja veus, aquesta és la meravella que t'he dit. Espero que l'hagis disfrutat. Vinga, que seguim, eh? Seguim amb més coses, que avui tinc un petit homenatge a una gran dama del country que ens va deixar fa poc, no sé, una setmana o dues. El que passa que tenia altres coses preparades i dic, bueno, poden esperar. Ja saps, alguns dies el poso abans, altres vegades el poso després. La gent se'n va, uns tornen, uns neixen i altres se'n van. És el que hi ha. Però de moment aquí te la deixo, va, perquè disfrutes amb una altra persona. Però bueno, aquí està. La senyora Bebe Reixa, que no és l'homenatgejada, sinó la Dolly Parton, aquesta sí. I els seus Seasons. Que té ja, Bebe Reixa i Dolly Parton. Dolly Parton, que esperem que allà on estiguis cantis molt bé el country, com sempre, i que disfrutin de tu. Un petonàs molt gran.

Jo, la mitja horeta primera ha sigut dedicada als polítics de merda que tenim en aquest país i en molts països, per Argentina deixa'm anar, Però bueno, i el senyor Bush i el Zelensky, que ningú se'l carrega, ja estimat, però es carrega molta gent, sobretot de la seva, sí, perquè està matant el seu poble. Però no els importa, tu, aquí la qüestió és salvar el cul. El president del govern d'aquest país, d'Espanya, però bueno, salvant el cul de la seva dona, el seu germà, i per això no dimiteix, per això no deixa res, i bueno, és el que hi ha. Vinga, va, que ara ja la segona part descansa una mica, i tu també, vale? Brad Paisley, al principi pensava que era Paisley, però no, és Paisley. Remit-me això, aquí, a Generació. Disfruta.

así con pillites. En homenatge a la senyora Dolly Parton, fa dos setmanes més o menys que ens va deixar, i bueno, què vols que et digui, era una gran dama, l'hem punxat aquí moltes vegades, portem ja quasi 24 anys aquí a la ràdio amb tu, eh? Una passada, no? Ostres, m'he fet gran i tot. Bueno, aquí tenim a la Dolly Parton i el seu WhatsApp. Que allà on estigui, que la gent disfruti de la bona música i d'ella mateixa.

Sap és una cançó molt antiga, me sembla, si no recordo malament, des dels 70, remasteritzada o algo així. I bueno, sí, per Linda Perry sembla que és. Però bueno, aquí la teníem a la Dolly Parton, una dona que ja et dic, a mi m'ha agradat molt sempre escoltar-la, bona música, guapa, bon artista en el escenari i tot. Tot té el seu final, eh? Quan hem nascut comencem a morir, que es diu. Dolly, que estiguis ben bé, molt bé allà on estiguis. Gràcies per tota la cosa que ens has deixat. Dolly Parton, el seu World on Fire. Igual aquesta pega molt, eh? El món en foc. Vinga.

primera batalla els aplausos, però crec que, bueno, els artistes es mereixen quan se'n van allà, on estiguin, al més allà, que no sé on està el més allà, més acá, pot ser, però més allà, no sé. Pues bueno, un aplaudiment, no?, per la Dolly Parton i la despedida que tenim. Després no sé si ens en recordarem d'ella, segurament sí, nosaltres sí, eh? Jo mateix sí, perquè ja saps que country m'agrada i a més a més la vaig punxar i aquesta dona ha fet de tot, country i més coses, vale? O sigui que, com diu aquell, no? Disfruta de la música. Vinga, ens anem amb Ennia i Adele, Good Days, aquí a Generacions, la millor música del món, només per tu.

ja veus que avui de música va una mica de tangui, de relax, de heal on restore, anointed music for inner healing, el que vulguin dir. Sí, de la Caixa Tonta no cregui res, de cap canal, perquè són uns mentiders tots. Han cobrat i s'han callat. En la pandèmia ja ho van fer. I clar, què vol fer? Pues el Pedro Sánchez va aprendre del Henry Kissinger i el Nixon, quan van dir, buf, la premsa la tenim a la nostra butxa, que farem el que us doni la gana. I és el que han fet, pagar-los. I la premsa que ha fet, de qui és la premsa? De los Rothschild, de la gent d'Anglaterra que tenen tota la pasta del món, i el senyor de Google, aquest hijo de la Gran Bretanya. Seguim, Amènia, per dir-te fins la propera setmana.

Doncs sí, espero que la propera setmana tota la vida sigui millor, que tu hagis posat bé aquesta horeta, que de la música que heu trobat per tu i per mi i per als que estem aquí escoltant Ràdio Vila-sacra. I això, si estàs a la carretera, sisplau, controla, no veguis els que van al voltant teu tampoc, que t'espero aquí la propera setmana, vale? Els dilluns, de 11 de la nit o de 11 a 12, depèn com s'agafi. Vinga, t'estimo, cuideu-se, sigueu feliços.

0: escoltes Ràdio Vilasagra perquè és la més maca.
1: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
2: Bona nit. Ones de llibertat a Ràdio Vilasacra, 24 hores al dia.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 393 des dels nostres inicis i segona d'aquesta 11a temporada. L'èxit de El foc de la joventut va marcar un punt d'inflexió. Elizabeth Taylor encara era una adolescent, però la Metro-Goldwyn-Mayer ja la considerava una de les seves joves estrelles amb més projecció. El contracte amb l'estudi va significar també entrar de plena al sistema i una formació artística que es desenvolupava pràcticament al mateix temps que la seva carrera. La seva vida professional i personal canviaria amb Richard Burton, en qui protagonitzaria una de les relacions més cèlebres. Junts van encapçalar Cleopatra, convertint-la en una de les estrelles més cotitzades del món. Liz Taylor va protagonitzar una carrera excepcional, dos Òscar i una llegenda que encara avui en dia forma part de la història del cinema.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: I hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Elizabeth Roseman Taylor va néixer el 27 de febrer de 1932 a Headwood, Londres. Els seus pares eren nord-americans, Francis Lane Taylor, marxant d'art, i Sarah Viola Wormbrack, que havia desenvolupat una carrera com a actriu teatral sota el nom de Sarah Southern. Taylor va tenir un únic germà, Howard, 3 anys més gran que ella. La família Taylor havia establert la seva residència a Londres l'any 1929, on Francis havia obert una galeria d'art a Bond Street, un dels principals carrers de Londres, en el districte del West End. En un principi, Bond Street era coneguda pels seus marxants d'art i les seves tendes d'antiguitats, al voltant de la seu londinenca de la casa de subhastes Sotheby's i de la Societat de Belles Arts, present al carrer des de la seva fundació l'any 1876. El cercle familiar estava relacionat amb importants personalitats del món de l'art i de la cultura. La seva mare havia abandonat l'activitat escènica després del matrimoni, però va tenir un paper important en la formació artística de la seva filla. Liz va estudiar a l'escola Byron House, desenvolupant també una gran afició per l'equitació, una activitat que conservaria al llarg de la seva vida.

El 1939, davant la imminent Segona Guerra Mundial, la família va decidir abandonar Anglaterra i tornar als Estats Units. Sara i els dos fills van marxar primer i es van establir a Califòrnia. El pare s'uniria a la família poc després. Aquesta fugida a Los Angeles va situar Liz en el centre de la indústria cinematogràfica. La seva mare va començar a buscar-li oportunitats professionals i la nena va passar per nombroses audicions. El 1942, amb només 10 anys, Elizabeth Taylor va debutar al cinema amb There's One Born Every Minute, sota la direcció de Harold Young. Poc després va ser contractada per la Metro-Goldwyn-Mayer, l'estudi que acabaria convertint-la en una de les grans estrelles juvenils de Hollywood. El 1943 va aparèixer a Lassie torna a casa, compartint pantalla amb Roddy McDowall i Mickey Rooney. La pel·lícula va contribuir a donar-li visibilitat i a consolidar la seva posició dins de l'estudi. Un any després arribaria el seu primer gran punt d'inflexió, El joc de la joventut, al costat de Mickey Rooney i Donald Crisp. Taylor interpretava Velvet Brown, una adolescent anglesa obsessionada amb els cavalls que somia participar en el Grand National, convertint Taylor en una estrella adolescent.

Normal i Donetes, totes elles entre 1946 i 1949. A la nena, que havia arribat a la Metro amb 10 anys, la pròpia Metro començava a preparar-la per a papers més adults. Així que el 1950 va protagonitzar El pare de la núvia sota la direcció de Vincent Minnelli i al costat de Spencer Tracy i Joan Bennett. En aquest film, Taylor interpretava Kay Banks, una jove a punt de casar-se. La pel·lícula va ser un èxit comercial. A només 18 anys va contraure matrimoni amb Conrad Nicky Hilton Jr., hereu de la família hotelera Hilton. El casament es va celebrar el 6 de maig de 1950. Un matrimoni molt breu i problemàtic, que només va durar 8 mesos. El 1951, l'actriu va protagonitzar Un lugar en el sol, dirigida per George Stevens amb Montgomery Clift i Shelley Winters. El paper d'Angela Vickers li va permetre allunyar-se definitivament de la imatge d'actriu adolescent i va suposar un salt qualitatiu en la seva carrera. La seva relació d'amistat amb Montgomery Clift es convertiria també en una de les més importants de la seva vida.

0: Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: No satisfeta amb el seu primer matrimoni, Taylor es casa novament el 21 de febrer de 1952 amb l'actor britànic Michael Wilding, 20 anys més gran que ella. Fruit d'aquest matrimoni neixen els seus dos primers fills, Michael Howard i Christopher Edward, el 1953 i el 1955. Professionalment, Taylor va continuar treballant intensament. Va protagonitzar Ivanhoe, The Girl Who Had Everything, Rapsòdia, L'última vegada que vaig veure París i Gegant, aquesta darrera dirigida per George Stevens, on va compartir protagonisme amb Rock Hudson i James Dean. La pel·lícula va convertir-se en un dels grans títols de Hollywood dels anys 50. Taylor també va mantenir una estreta amistat amb Rock Hudson, una relació que adquiriria una dimensió especial dècades després, quan l'actor es convertiria en una de les primeres celebritats afectades públicament per la sida. El 1957, l'actriu va protagonitzar L'arbre de la vida, al costat de Montgomery Clift. La seva interpretació li va proporcionar la primera nominació a l'Oscar a millor actriu. L'acadèmia la tornaria a nominar els 3 anys següents. El matrimoni amb Michael Wilding finalitzaria aquell mateix any.

Després del seu divorci, Taylor iniciaria una relació sentimental amb el productor Mike Todd. La parella es va casar un 2 de febrer. Todd va ser una figura important en la seva vida. Pocs mesos després va néixer la seva filla Elizabeth Frances, coneguda com a Lisa. Taylor semblava haver trobat una nova estabilitat sentimental, però el matrimoni tindria un final tràgic. El 22 de març de 1958, Mike Todd va morir en un accident d'avió a Nou Mèxic. Taylor, que en un principi havia de viatjar amb ell, finalment no va pujar a l'avió. La mort de Todd va deixar Taylor profundament afectada. Després d'aquest succés, Elizabeth va iniciar una nova relació amb el cantant Eddie Fisher, amic íntim de Todd i marit de l'actriu Debbie Reynolds. La relació va provocar un enorme escàndol a Hollywood. Taylor i Fisher es van casar el 12 de maig de 1959. Professionalment, Taylor vivia un dels moments més importants de la seva carrera. El 1958 havia protagonitzat La gata sobre la teulada de zinc, sota la direcció de Richard Brooks, amb Paul Newman i Burl Ives. El paper de Maggie Polly li va proporcionar una nova nominació a l'Oscar.

El 1959 va protagonitzar De sobte l'últim estiu, compartint elenc amb Katharine Hepburn i Montgomery Clift. Gràcies al treball realitzat en aquest film, Taylor va rebre una tercera nominació consecutiva a la categoria de millor actriu protagonista i va guanyar el Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Però el premi encara havia d'esperar una mica més. A Una dona marcada, dirigida per Daniel Mann, l'any 1960, Taylor interpretava Gloria Wanders, una dona atrapada en una relació destructiva. L'Acadèmia va considerar que la seva interpretació era mereixedora d'endur-se l'Oscar a millor interpretació femenina protagonista. Un any molt important per l'actriu, ja que també va començar a rodar-se una de les produccions més complexes de la història de Hollywood, Cleopatra. El productor Walter Wenger va oferir a Liz el paper protagonista amb un salari extraordinari $1 milió. Taylor va acceptar, passant a convertir-se en la primera actriu en superar la barrera del $1 milió per a una pel·lícula. El rodatge va començar sota la direcció de Ruben Mamoulian, però la producció va patir greus problemes sent substituït per Mankiewicz, que ja havia treballat amb Taylor a De sobte l'últim.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Durant el rodatge de Cleopatra, Taylor va conèixer a Richard Burton, que interpretava el personatge de Marc Antoni. La relació sentimental entre Taylor i Burton va començar mentre tots dos encara estaven casats. L'escàndol va tenir repercussions internacionals i va convertir la parella en una de les més fotografiades del món. Cleopatra finalment es va estrenar el 1963 amb Taylor, Burton, Rex Harrison i Roddy McDowall. La pel·lícula va ser un dels grans espectacles de la història del cinema i va consolidar definitivament Alice com una de les estrelles més poderoses de Hollywood. Aquell mateix any va protagonitzar Hotel Internacional al costat de Burton. El matrimoni entre Taylor i Eddie Fisher finalitzaria el 1964, 5 anys després d'haver-se casat. Però no contenta amb haver passat 4 vegades per l'altar, el 15 de març d'aquell mateix any, Elizabeth Taylor i Richard Burton es van casar a Montreal. Un matrimoni que va treure rendiment no només a la seva relació personal, sinó també a la professional. Durant la segona meitat dels anys 60, Taylor va continuar treballant intensament amb Richard Burton.

El 1965 van protagonitzar Castells a la sorra sota la direcció de Vincent Manelli. El 1966 arribaria el gran triomf interpretatiu de Taylor, Qui té por, de Virginia Woolf, dirigida per Mike Nichols i basada en l'obra de Where I'll Be. Taylor donava vida a Martha, una dona atrapada en un matrimoni destructiu amb George, el personatge interpretat per Burton. En aquest film, l'actriu va abandonar deliberadament la seva imatge glamurosa per construir un personatge físicament i emocionalment devastat. Aquesta interpretació li va proporcionar el seu segon Oscar a millor actriu protagonista. També va guanyar l'equivalent als Premis Britànics a millor actriu. Després arribaria l'amansiment de la fúria sota les ordres de Franco Zeffirelli, Reflexos en un ull daurat de John Huston i Los Comediantes de Peter Glenville. Aquests van ser anys amb una activitat frenètica per l'actriu. El 1968, el tàndem Taylor i Burton tornen a aparèixer junts a la pantalla a Boom, amb Joseph Lucy al darrere de les càmeres. També, durant el mateix any, es va estrenar Cerimònia Secreta, al costat de Mia Farrow i Robert Mitchum.

l'inici dels 70 va protagonitzar l'únic joc de la ciutat de George Stevens amb Warren Beatty encapçalant l'elenc d'actors. Dos anys després treballa amb Michael Caine i Susanna York a Joc de 3. Per aquesta producció Liss va obtenir l'Os de Plata a millor actriu al Festival Internacional de Cinema de Berlín de l'any 1972. Aquell any va coincidir novament a la pantalla amb Burton a Bajo el Bosque Lácteo, una producció que va passar sense pena ni glòria. Un any després va protagonitzar Una hora en la noche i Dimecres de cendra de Larry Pierce, acompanyada de Henry Fonda, un treball que li va valdre una nominació al Globus d'Or. Curiosament, aquell 1973, Taylor i Burton van protagonitzar el film per la televisió Se divorcia él, se divorcia ella, una pel·lícula premonitòria del que succeiria poc temps després. El 1974 es va produir el primer divorci de Taylor i Burton, després de 10 anys de matrimoni. I diem el primer divorci, ja que la parella va tornar a casar-se un any després a Botswana, concretament el 10 d'octubre de 1975. El matrimoni només va durar uns mesos més i el 1976 es va divorciar per segona vegada. Poc després, el 4 de desembre de 1976, es va casar amb John Warner, polític republicà de Virgínia.

0: Llanterna Màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Durant aquesta etapa va reduir considerablement el seu ritme de treball. El 1976 va protagonitzar El pájaro azul sota la direcció de George Cukor i l'any següent Melodia nocturna de Harold Prince. El seu setè matrimoni va finalitzar el 1982, després de 6 anys de convivència. Abans d'aquella ruptura, però, Taylor havia començat a experimentar el teatre de Broadway. Va debutar dalt de les taules del Martin Beck Theatre el 7 de maig de 1981 amb The Little Foxes, de Lillian Hellman, interpretant Regina Giddens sota la direcció d'Austin Pendleton. La seva actuació li va proporcionar una nominació als Premis Tony a millor actriu d'una obra de teatre i al Theatre World Award. El 1983 va protagonitzar a Broadway Private Lives, de Noel Coward, acompanyada per Richard Burton. Malauradament, el 5 d'agost de 1984, Burton va morir a Suïssa, víctima d'una hemorràgia cerebral. La mort de l'actor va afectar profundament Taylor arran de la malaltia del seu amic Rock Hudson. L'actriu va començar a implicar-se en la lluita contra la sida, sent la principal portaveu pública de l'organització AMFAR per la investigació sobre aquesta malaltia. Taylor va parlar públicament sobre el VIH i la sida quan encara existia una forta estigmatització.

partir de mitjan anys 80, va treballar principalment en televisió. Durant aquesta etapa també es va desenvolupar la seva relació d'amistat amb Michael Jackson. Les dues estrelles compartien l'experiència d'haver conegut la fama des de molt joves i d'haver crescut sota l'extraordinària pressió mediàtica. La seva amistat es va fer cada vegada més estreta i es mantindria durant dècades. El 6 d'octubre de 1991, l'actriu es torna a casar amb Larry Falkenska a Neverland, la propietat de Jackson. Aquest va ser el seu vuitè i darrer matrimoni. El 1993, l'Acadèmia de Hollywood li va concedir el Jim Henson Humanitarian Award en reconeixement a la seva tasca humanitària. El 1994, Taylor va intervenir als Picapiedra, donant vida a la mare de Vilma. Aquest seria el seu últim llargmetratge cinematogràfic estrenat en sales. El 1996 posava punt final al seu vuitè i últim matrimoni. Elizabeth Rosman Taylor va morir el 23 de març de 2011, als 79 anys. Amb la seva desaparició acabava la trajectòria d'una de les grans figures del Hollywood clàssic. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Amb què si ens escoltes? Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.
1: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La temporada operística de Catalunya té el seu punt de partida aquest proper divendres, 25 de setembre, al Gran Teatre del Liceu, amb l'exòtica òpera Aïda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aïda és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquestes dates fa 155 anys. Mentre que Catalunya representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida de la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamés. És un paper d'Aïda compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamés és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamés, per tenor líricos pintum, serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamés, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamés de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano o Patria Mia. Els autors del llibre van ser Antonio Ghislanzoni en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret en italià està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El teló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamés que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamés somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

Entre amneris, aquí sentim de fons a la veu de Gena Dimitrova i en conèixer l'alegria de Radamés, sospita que aquesta alegria no està només motivada pels seus somnis de glòria militar. Els seus temors, perquè està enamorada de Radamés, es veuen augmentats amb l'entrada d'Aïda. En el trio que es produeix aleshores, Amneris s'adona dels sentiments que uneixen a Radamés i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant

Ja a soles, ahir de recorda aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptà, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamés ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entre Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamés ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamés és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda, Maria Chiara, les dues dirigides per Laurie Mazel amb l'orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici. Després d'un cor de lloança i d'acció de gràcies a Isis i al faraó, es produeix una processó esplendorosa en la que participen soldats, ballarines, carros de combat, estendards i ídols. Dirigeix aquesta fastuosa marxa triomfal Lorin Maazel.

com a culminació de la cerimònia entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radvanovsky.

De cop i volta apareix a Monarro. Diu a la seva filla que podran tornar sans i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radamés quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radamés entra, amb un Narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radamés i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radamés.

0: En aquest moment, a Monarro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamés se n'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan a Monarro i Aïda el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamés. A Monarro intenta matar Amneris, però Radamés s'interposa i permet que Aïda i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aïda, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamés es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamés a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure Aïda. Radamés, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamés no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots. Finalment, és condemnat 3 vegades per traïdió i sentenciat a morir sepultat viu. Surten els sacerdots i Amneris, en una apassionada arrencada, increpa els jutges per la seva sanguinària crueltat. L'escena final transcorre en un doble pla. Al damunt, el temple de Aptà, a sota hi veiem una cripta. Quan s'aixeca el taló, la cripta està cencellada per convertir-la en la tomba de Radamés, que s'hi troba a l'interior. Radamés descobreix que Aïda ha aconseguit entrar també a la cripta abans que arribessin els altres, mentre que de lluny s'escolten els càntics dels sacerdots en lloança dels déus. Amneris, en la seva amarga desolació, demana la pau eterna per Radamés. En aquell moment, Aïda, però, es llança els braços del seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Entenent a la perfecció que totes les cuines de tots els restaurants del món desitgen, segurament, oferir el bo i el millor als seus clients al millor preu. I després, a més de verificar la realitat de milers de programes del suposat especialista Chicote en els seus programes de televisió Pesadilla en la cocina, Batalla de restaurantes o Servicio secreto, on s'atreuen les ganes de córrer riscos i sembla que tens més clar que mai que res com menjar a casa teva, de la mateixa manera que a vegades s'encerta i a vegades es falla a l'hora de decidir provar quelcom. Com evident resulta que una cosa és l'apariència i l'altra és el gust. També és cert que hi ha gustos per a tothom i que jutjar qualsevol cosa no és fàcil mai. Tot i això, sorprèn la quantitat de gent que valora positivament llocs amb les seves ressenyes on no es pot ni menjar per car i per dolent. No et sembla, tu? A mi tampoc. De la mateixa manera que tenir clar que un no pot durar tota la vida i que tot té el seu final, que arriba quan arriba. Això sí, el que s'ha viscut, això sí que no t'ho treu ningú. I el que ha quedat demostrat, tampoc. M'entens, no? No? Doncs jo a vegades, i és que fer-se gran té les seves limitacions.
1: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
2: Bona nit.
3: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Intervenen a les costes gallegues un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna.